Activa el mode estiu. Escolta i cap. Ja comença a fer-se clar.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull xecs.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a cap

0: Ràdio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
4: Guess I'm

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

just might. A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el DF!

aquesta que el títol no enganya, eh? Everything's fine. Hello, Kid J-Lo, amb aquesta energia que tant s'encomana, posant en marxa aquest matí del dimarts 4 d'agost. I aquí estem un dia més, donant el bon dia desdicat, amb cançons que ens activen i ens aixequen els ànims, com aquesta de Balma. Bon dia!

Almost Monday, des del sol de Califòrnia, amb aquesta cançó delicada de nom, però explosiva, de sensacions. 9 i 17, el ritme alegre i festiu dels Sapena i el Zoo.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: Aquest agost torna a Cancún al Teatre Gaudí. Una comèdia de Jordi Galceran amb David Olivares, Gemma Dausedas, Cristina Brondo i Màrius Hernández. Dues parelles amigues en un resort, els efectes del cava i un secret revelat. Aquest és el punt de partida d'una nit esbojarrada que ho canviarà tot. Més informació a teatregaudibarcelona.com. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. A ICAT.
3: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
4: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
3: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
5: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
6: Hola a tothom.
5: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis,

0: 3cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
1: Escoltes i cas.

0: senyal.
1: Segurament t'estimo, de les noves i més romàntiques cançons als Amics de les Arts, i aquí arriben, encaixant perfectament les seves vides, The Weeknd i Ariana Grande. Save Your Tears.

0: Storms.
1: Stay Home Us, amb Rocín Desdicat, aquest dimarts a ple estiu, amb uns petons que donen pas ara a la música divertida i reverent de la parella argentina, Catrel i Paco Moroso.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Vols saber tot el que passa el mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.

Keep Trick, eh? Balla 3, Timbaland, Justin Timberlake i Nelly Furtado amb el ritme d'aquest Keep Going Up. Vinga, més música, que no hi falti. Seguim removent les ones amb la festa i drama en mans de Maria Jaume.

0: A ICAT, l'estiu sona diferent.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, no hi firmo papers. Sempre vols més,

0: Gigi Ros, agafant de nou impuls amb un ritme i un so renovat amb aquesta pulsió.
1: És estiu, escolta i cant.
0: Vam estar cap d'aquí, catalana, amb la intensitat ara d'aquesta rumbeta estiuenca de Danny Six Iskit.

Això és It Girl, una altra bona lliçó musical de part de Jade de les Little Mix. 10 del matí i 11 minuts, Saxeni ara fent vibrar aquest dimarts de ple estiu amb persiana baixada.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada

0: Clar que ho has donat tot, amb aquesta cançó, que jo ho sé, de les noves i més disfrutables, des de Brooklyn, de G-Sits. I tot i més, ho donem ara i cat, sentint l'estrena en solitari després de 15 anys amb Manel d'Arnau Ballbé.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

Cas de manual, pots parar de fingir que et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei.

dos quarts d'onze. Aquí teníem un tema que ens recorda, que sempre suma compartir. Els Clima m'ho faig amb tu. I amb tu que seguim al teu costat, fent especial aquest dimarts d'estiu amb la veu protegida de Beyoncé, Chloe Bailey, engrandint la seva carrera amb el Better Than She Can.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

Carly Rae Jepsen des del Canadà, una veu que ens recorda i molt, a Kylie Minogue, encertant de ple de nou amb aquest After All. I més balles amb Femení i Cat, amb una romàntica Ariana Grande i amb una bona dosi de sentiment, I Made You Love Me.

sigui lluny o a prop, sempre hi haurà un bitllet per tu. Aquí estàvem viatjant un dia més disticat amb el celebrat rock de guitarres de Don Perry el Convoy. I grans moviments a la pista de ball continuen fent amb la seva música Joe Valance i Bray.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

La meva sort, un altre afortunat encert que suma Little Steve, l'exconcursant d'Eufòria. Disparats, que anem a les 11 del matí, recuperant una d'aquelles que llegeix història i tant que sí, de les més sonades del britànic Ed Sheeran.

Saluden una hora més el dimarts amb Olivia Rodrigo, una dona molt estimada i de les que ha guanyat molts premis, revolucionant de nou la indústria musical amb el Drop Dead. I amb una brisa suau que et farà volar lluny, molt lluny, així és com t'atrapa la cançó de l'Steve Dicat amb Soc un Bohemio. Sí.

Animat de Desicat, estigui sonant de vacances amb el Dostar Nau. Aquesta va ser la cançó, la que ens va conquerir la reina del Dance the Night, Dua Lipa. Més ritme positiu a ICAT amb la propera gran estrella del pop, Ila Miller, Stars Lullaby.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Vols saber tot el que passa el mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.

0: i el judici.
1: Descobrint de Desticat, una mostra més del bon fet de la família 31 Fam, dels grups que faran vibrar les seves cançons en directe el pròxim 14 d'agost al Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell.
2: És estiu, escolta i cal.
1: Més bona vibra ara en mans de Guillem Bautista. M'he cansat.

repassant aquest cop el so optimista i positiu de The Cooks, amb un dels seus temes més celebrat, el Heart of Happy, i amb ganes també de repartir energia de la bona. Bausa, des de Noruega, amb el Lose Myself. Love.

productor de la terra i de qualitat amb el Quintana de Núria Moliner, parlant de la nostàlgia d'un amor passat, si et dic la veritat. I amb un groove de la música disco dels 70, així com ens atrapa Tommy Richman amb aquests...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Última conversa, última mirada amb el The Last Encounter de Sofia Càmara. I això que arriba amb molta força, que no pari el ritme amb el Bota Bota de Guineta i Julieta.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

potents, rascats de guitarra amb Hipnosi. El grup que tindreu demà dimecres descarregant el seu directe a les festes de Santa Maria de Formentera. I l'última, abans de l'Iquet del dia de les 12, amb el nou so de la Paula Jornet. Somebody to everybody.

0: Bon dia, són les 12.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: La Sala Versus de Barcelona estrena demà la cinquena temporada de la comèdia Angle Mort. La precarietat laboral és la protagonista d'aquesta obra, que ha estat un dels grans fenòmens de les últimes temporades teatrals de la capital catalana. Escrita i dirigida per Roc Esquius i Sergi Balbel, la història arrenca amb un acomiadament, però avança cap a una situació surrealista. Així en parla el mateix Sergi Balbel.
2: Angle Mort és una comèdia sobre relacions laborals, sobre les tensions que estem vivint amb les crisis que estem tenint, i és una obra divertida, feta d'una manera molt especial, amb un mecanisme que fa que l'espectador hagi de treballar una miqueta, però que finalment és per fer-li passar una bona estona, i també per tractar aquest tema d'aquestes crisis que hi ha en aquest món de la feina, i sobretot quan en una feina doncs s'ha de fer fora un dels treballadors.
0: Angle Mort està en cartell fins al 13 de setembre a la Sala Versus. D'una comèdia que torna a una que s'acaba, últims dies per veure una bufetada de temps al Teatre Goya de Barcelona, una reflexió en clau còmica sobre la dificultat d'educar, la criança respectuosa, també les eines disciplinàries i les tensions generacionals. Tot a partir d'un avi que li clava una bufetada al seu net i el jove director de l'escola del nen vol denunciar-lo pel mastegot. La dramaturga Marta Butxaca n'és la creadora.
3: L'obra parla d'això, com ens educaven a nosaltres, com han educat els nostres avis i com nosaltres eduquem els nostres fills. Jo crec que la gent sortirà, bueno, amb aquesta idea, que és el que jo penso, que fem el que podem a l'hora d'educar, que no hi ha una educació més bona que l'altra. Jo, doncs, alguna vegada crides als nens. Jo ja sé que no es pot cridar, però hi ha vegades que som humans i fas el que pots. I llavors jo crec que hi ha coses de l'educació nova que estan molt bé, però també li trobo les mancances, evidentment.
0: Està protagonitzada per Ramon Madaula i la podeu veure al Teatre Goya fins diumenge. Parlem ara de cinema i concretament d'un nou rècord de públic a les sales. Spider-Man Brand New Day s'enfila al podi de les pel·lícules més taquilleres de la història.
4: What is happening to me?
5: Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind. I am totally out of control. I gotta fix whatever this is right now.
0: La quarta entrega de la saga, protagonitzada per Tom Holland, ha recaptat més de 900 milions de dòlars a tot el món al cap de setmana de la seva estrena, i això la converteix en el segon millor debut de la història. Només és superada per una altra pel·lícula de Marvel, Avengers Endgame, del 2019. Per posar-ho en context, la nova pel·lícula de Spider-Man ha recaptat en només un cap de setmana més que l'Odissea de Christopher Nolan, que fa 15 dies que es va estrenar. Tant als Estats Units com a l'estat espanyol ha estat la pel·lícula més vista el dia de l'estrena. La nova entrega de L'Home Aranya ens mostra un Peter Parker sol i sense amics i amb una història més de barri, com fa temps que esperaven els fans. I ara parlem de l'Itinera, el festival que l'any 2021 va néixer amb la finalitat d'acostar la música i la cultura als micropobles d'arreu de Catalunya. Cada any el certamen programa més d'un centenar de concerts d'estils variats a municipis de menys de 1.000 habitants. Si pots sentir, per exemple, blues, jazz, soul, música d'arrel i també música llatina, entre d'altres estils, en espais com esglésies, jardins o places. Sentim la directora de l'Itinera, Agnès Fort, que explica que el festival vol posar en valor precisament el patrimoni rural i la vida dels pobles.
6: És un festival que el que fa és promoure la música no comercial, música sobretot de petit format. Llavors, des de l'any 2021, que és quan es va crear el festival, el que fem és oferir tota una sèrie de propostes musicals que estan curades, estan treballades, per presentar-les als micropobles de Catalunya.
0: Pel que fa a l'agenda d'aquest cap de setmana, a l'Itinera hi ha programats un total de 5 concerts a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, a Pinós, al Solsonès, a Saldes, al Berguedà, Porrera, al Priorat i Josa de Cadí, a l'Alt Urgell. I encara parlant de música, l'agenda de concerts d'avui, tenim el primer concert de la Garrinada, la Festa Major d'Argentona, amb Valle Valle i Ruinosa i les Strippers de Rahola. Serà a partir d'un quart de 12 de la nit, un cop acabat els focs artificials. Continuem al Maresme, al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana, on Niña Pastori presenta avui el seu nou disc, Color Fania, a partir de 2:15 del vespre. Per cert, que pel mateix festival, al Mar d'Estiu, dijous hi passarà Joan d'Usar. I acabem a Barcelona Ciutat, a la Sala Razzmatazz, aquest vespre Heavy Metal amb Black Label Society. Única parada a Barcelona del grup capitanejat pel guitarrista Zach Wild, que acaba de tornar als escenaris amb una gira europea. Començarà a les 7 de la tarda.
1: És estiu. Escolta.

així de forts, amb aquesta bona canya, hem estrenat un altre al teu costat amb l'himne 100% ballable que s'han marcat Alok i J-Lo, l'Everything's Fine. Doncs així seguim, molt i molt bé, continua la cosa amb la força dels sentiments en mans de Lèxiques al Polen.

0: Spaghetti! Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. A ICAT. T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: entra dins de mi.
1: El sol a les onades a les orelles amb Cora des de Tossa de Mar, amb aquesta homenatge que ha fet dels estius a la Costa Brava. Vinga, més música que no hi falti, una ara de les més celebrades de la carrera d'Ed Sheeran, el Shape of You.

Billy Kate, el so clarament californià d'Almost Monday, des de la Soleil en San Diego, i apostant fort des d'ICAT pel bon grup afrobeat amb saxo inclòs de Kelly Isaiah.

0: apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
4: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
1: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
5: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull...

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir i disfrutem.

El batec bomba Paikat, quilòmetre zero, amb aquesta cançó Checks de Pujol i Lluc. I aquí a la terra, Lola Young, l'autora del superhit global Messi, seduint-nos amb una altra bona lliçó musical. Es diu From Down Here.

Doncs, com en ell, el dit, ens cau aquesta cançó. Uf, quina calor dels partiperes. I nosaltres, que aquí seguim aïcat, gratinant-nos ara amb el ritme de les vibracions disco de la Big Girl Power de Detroit Lizzo amb Purple Disco Machine, About That Time.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, App i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Escoltes ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
0: Vols saber tot el que passa al mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.
3: Que bonica és Badalona. Els seus carrers, la seva gent.
4: Ui, el bacallà és per de segona.
5: Ah, uà, aquí clar. Ja tindrem un fallo, eh?
6: Pues que el noi està supernerviós i mirar-me.
7: El que no pots fer és trepitjar el teu company, deixar-lo com un drap brut.
0: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em

0: Escoltes ICAT. A ICAT, pausa.
1: Les millors converses de la temporada.
2: Hola, hola, com esteu, oients? Sigueu benvinguts. Avui és dilluns. Sí, és dilluns, tot i que... Ai, és dimarts, tot i que sembla dilluns. Maria de Matalla, bon dia, com estàs?
3: Bon dia, estic una mica com tu, eh?
2: És grandiosa manera de començar aquesta setmana. Avui a pausa anem de reflexió en reflexió. Atenció al que ve, ho fem amb la nostra convidada, que és una periodista, que veieu cada dia la tele de bon matí, això els que poseu la tele en lloc de la ràdio, vosaltres mateixes. Una periodista que ben sovint ha de sentir frases tipus: estic fart de tanta notícia, tots són drames, he deixat de mirar el TN. O, si portes el vel i vas a l'Ajuntament, t'ajudaran abans que si no em portes, Tabel. Ho he llegit en un WhatsApp que corre com la pólvora. O una altra frase: jo no penso votar, que tots els polítics són iguals. Tot això i moltes més frases comentarem avui amb ella. De què serveix el periodisme a dia d'avui? També parlarem. Com explicar un món on cada vegada és més difícil destriar el gra de la palla en el camp informatiu? I on són els diaris quan els necessitem? Per exemple, quan acabem de fregar el terra, que és una cosa molt important i que hem anat perdent pel camí. Mariona, avui dimarts a posar-nos una mica nostàlgics també.
3: Som-hi.
2: Tu te'n recordes l'últim cop que vas anar al quiosc a comprar el diari?
3: Ai, és que no vull ni pensar-ho. Tenia el Carles, jo, al barri.
2: Sí, ja no hi és?
3: I ja no hi és.
2: Aquí en tenim un, que ara el saludarem. Som-hi, va.
1: Comença la teva pausa del dia.
2: I justament això, avui dimarts dediquem el programa al Calet, al nostre quiosquer de confiança, que sigui benvingut a pausa.
4: Molt bon dia a tothom, bon dia a Catalunya. Avui no fa tanta fred com ahir, amic meu.

0: Go. La persona que ocupa avui el sofà de convidades és la senyora Ariadna Oltra. Bon dia, Ariadna, com estàs?
1: Bon dia, no em diguis senyora.
0: Senyora i di senyor, tu i jo.
1: Val.
0: La jove és ella.
1: No, però jo crec que la jove és la Mariona, efectivament.
2: No, però jo crec que senyora de, com de senyoríssima.
0: Sí,
2: de...
0: sí, de gran dama del periodisme
2: sí.
0: català.
2: Sí,
1: què dieu?
0: La Montserrat Carulla del periodisme.
1: Però, va, per favor.
0: Bueno,
1: molt contenta d'estar aquí, eh? Moltes gràcies per convidar-me.
0: Com estàs a aquestes hores de la vida? A veure.
1: Mira, tinc dues coses que són gana i son.
0: Gana i son. No has dinat?
1: No he dinat a aquesta hora.
0: Dinar, eh?
1: Tu ja has dinat?
0: Dinem abans del programa.
2: Sí, tenim horari infantil.
1: Jo, però aguantaré.
0: Vols que t'anem a buscar com uns bastonets a la màquina de vending?
1: No.
0: Uns donetes?
1: Sí.
0: Ara en parlarem.
1: Ai, donetes. Sí.
0: Escolta, com ha anat avui al matí
1: doncs,
0: a la tele?
1: Mira, jo en comptes de pensar-me tot el dia que era dilluns, jo, com que ja visc una mica com... El dia que toca el visc poc. Perquè sempre visc explicant el que ha passat les últimes hores
0: sí.
1: I un cop acaba el programa, a matins de TV3, ja penso en l'endemà. Llavors, el presentíssim el visc poc. I en comptes de pensar que avui era dilluns, ja estava pensant que demà era dimarts.
0: Val. Per tant, estaves
1: encerrat. Dimecres, exacte. És la mateixa equivocació que vosaltres, però amb un altre enfoc.
0: Escolta, la gent informativa, tornant de vacances,
1: sí.
0: Ve bastant forta.
1: Sí.
0: Bombardejos sobre Teheran, Trump...
1: Això ja ho teníem abans, també t'ho diré.
0: Sí, bueno,
1: abans
0: ja.
1: De vacances, sí. Per desgràcia.
0: Trump amenaçant un país sencer. Puc destruir Iran en unes hores, ha dit aquest senyor.
1: La pròxima nit.
0: El judici a Ábalos i companyia. Un dia mogudet, no?, per tornar
1: sí,
0: del pont.
1: Sí, intens. El que passa és que jo tombo la truita. Quin dia no és mogudet informativament?
0: Ja.
1: O sigui, quan un dia no té allò teca informativa, que diem a les redaccions, ara mateix jo diria que això és l'excepció. L'excepció és que no hi hagi intensitat informativa.
0: No arribar al matí i dir, mare meva, com ordeno això? Com sí. Jerarquitzo això?
1: Amb què obro?
0: Amb què obro?
2: Perquè els dies que tu no treballes, Ariadna, desconnectes sí. De l'actualitat?
1: Només em permeto...
0: Para de riure per sota el nas,
1: Vull dir que no. No, perquè jo només desconnecto els dissabtes, Mariona. O sigui, divendres tarda i dissabte és el dia que desconnecto professionalment. O sigui, consumeixo informació, però... diria com a un ritme normal de persona que li interessa l'actualitat i són les doncs això, 36 hores que em permeto, inclòs les dormint
0: sí.
1: No estar pendent i prenent decisions bàsicament,
2: yeah.
1: Perquè per mi la desconnexió és consumir informació igualment però no amb la necessitat estricta d'haver de prendre decisions per endreçar el contingut del programa, l'escaleta, per veure qui entrevistes, a qui truquem, i no tenir aquesta pressió doncs, és el que em permet desconnectar.
0: Jo estic pensant en un cuiner, un xef,
1: sí.
0: No? Que el que, bueno, ell va al revés perquè al cap de setmana sí que treballa, no?
1: Sí.
0: Però que el dia que no treballa se'n va a un restaurant i dius, fes-m'ho tu ara, això.
1: Sí.
0: I tu amb la informació una miqueta també, no? Edita'm tu aquest informatiu.
1: Exacte.
0: Que jo em planto davant de la tele
1: sí.
0: I no he fet res.
1: Exactament. I jo ho escolto com a oient, com a espectadora, com a usuària en el cas del digital,
0: com
1: però...
0: a lectora en el cas del paper.
1: Sí, també. M'estava deixant. Sí, sempre hi ha el ressort de periodista i de director
2: clar,
1: del programa informatiu, però...
2: Hi ha judici de... jo això ho hauria posat a un altre lloc.
1: Sí, això passa.
0: Ah, també passa, eh?
1: Sí, però vosaltres també, segur.
0: No, a mi. Una crònica d'un concert,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Però no estic tan connectada com els dies que sí que haig d'estar connectada.
0: Escolta, tenim l'Artemis 2 fent història.
1: Sí.
0: De fet, està ja començant a tornar a casa.
1: Sí, ara. Està tornant. Quatre
0: sí.
1: Dies. Bueno, ara els deu quedar 3.5.
0: 3.5, sí. És com tornar ahir de Salou,
1: sí.
0: Més o menys.
1: Sense cua,
0: bueno, no, però
1: és una mica llarg.
0: Però és llarg.
1: Sí. 406.000 quilòmetres enllacen.
0: Hòstia, no, o sigui, tanca l'informatiu, tanca el matí de TV3 i segueix mantenint les dades del cap.
1: Però
0: tu i jo tanquem pausa i no recordem qui ha vingut.
2: No.
0: Escolta,
2: no m'ho crec.
0: Avui n'heu parlat en temps de tertúlia, que
1: sí,
0: us he vist jo,
1: sí,
0: als matins.
1: Sí.
0: Al matí, perdó.
1: Sí.
0: I ara toca tu. Responent-te, perquè farem un viatge temporal, responent-te a tu mateixa en el temps.
3: Aquesta matinada ho ha aprofitat el president dels Estats Units per treure pit a Donald Trump, que ha felicitat els quatre astronautes perquè la NASA és l'agència espacial nord-americana i és allà on hi ha milions i milions de dòlars abocats. Això és un triomf per Estats Units? És un triomf per Donald Trump?
0: Que ben tirada aquesta pregunta que t'acabes de fer a tu mateixa, Ariadna Oltra.
1: L'haig de respondre.
0: A veure.
2: Home, l'has fet a tu.
0: M'he estat buscant aquest fragmentet.
1: Però això... Aquesta pregunta la feia els tertulians de la taula, tertulianes avui.
0: Sí, que n'hi havia dues que no les senties al principi.
1: Correcte, veig que has pres nota. És que això de dels zooms i les distàncies...
0: És que
1: i...
0: la pandèmia va fer molt
1: com,
0: mal.
1: Molt, molt. No hi ha res com tocar-se i veure's i mirar-se els ulls així en directe. Ei, però benvingut sigui, per favor. Sí, sí, que no se m'enfadi ni l'Estefania ni la Pilar. T'haig de respondre la pregunta
0: no
1: que era?
0: No cal que respongui, si vols. Però...
1: Hi havia una altra pregunta que també he fet. Havia... No us interessa el tema de la Lluna i el tema de l'Artemis 2? Si vols aquesta te la responc.
0: Relativament. De fet, avui, arribant a la ràdio, m'he trobat ara no em sortirà, aquesta persona que és astrònom i que hem rebut aquí...
1: Joan Anton
0: no,
1: Català.
0: No, Joan Anton Català, no, l'altre.
1: El
0: Miquel Sureda.
1: Miquel Sureda, sí. Jo m'hi he amb el seu germà.
0: És guapo, el tio, i està fort i tal. Sí. És un paio que, i a més...
1: Bueno, a més en sap, no?
0: Digues, a més en sap.
1: També,
0: no, i llavors m'ha fet una masterclass en un minut i mig, increïble.
1: I doncs passa-me-la.
0: Ja te la passaré. Va, però el convidarem nosaltres abans. Si ens ho permet. Escolta, acabes de publicar el llibre. Bueno, podries parlar de la Lluna, de l'Àrtemis, o no?
1: Com?
0: Volies parlar de l'Àrtemis, una mica?
1: A mi em passa una mica que jo... A mi ho segueixo perquè em toca. A mi el tema de l'espai em fascina relativament. M'agrada més el tema dels mars, de les profunditats.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí. M'agrada més l'aigua.
0: Però tipus què?
1: Tipus, no sé, les fosses marianes, tots els bitxos que hi ha sota.
0: Fondo.
1: Sí, perquè jo tinc una teoria una mica que és que, una teoria, bueno, que és que ho penso sincerament perquè crec que és així, que el cel és molt fàcil que tots mirem i veus que hi ha estrelles i veus que hi ha alguna cosa. Amb el mar, moltíssimes persones hi veuen un mantell blau i no són conscients de tota la vida que hi ha a sota. I això... Això crec que està fent molt de mal als ecosistemes marins, això s'ha demostrat, però vull dir, aquesta concepció del mar com un objecte blau que no hi estàs avassat, i si no ho toques, si no ho veus, no fa mal.
0: I és més fàcil menys tenir-lo.
1: Efectivament, clar, jo crec que això és el que passa. Clar. I llavors sempre llenço una llança, no? Es diu així?
0: Sí. Una llança, sí.
1: Sí, trenco una llança per dir, ei, que sota aquell blau hi ha vida, hi ha moltes coses. I d'aquesta vida també depèn bona part de la qualitat de la nostra.
0: Mola, perquè avui hi ha contingut, que diuen els que fan créixer el contingut.
2: Sí.
0: Hi ha crítica i amb una persona que ve adormida, que ara mateix estaria fent
1: la mitja.
0: I amb gana.
1: Escolta,
0: sí que et volia dir una cosa.
1: Sí.
0: Ah, hòstia, i els peixos marins aquests que de baix? Són guapíssims, aquests que porten una llanterna incorporada.
1: Bueno, clar, perquè la natura és sàvia. Com que no s'hi veuen, està tot tan fosc.
0: Porten
1: tu
0: llum,
1: pensa que, sí,
0: porten
1: perquè,
0: llum.
1: Clar, perquè tu contra més metres baixes, més foscor hi ha. Els colors comencen a desaparèixer.
0: Que no t'esperaves parlar d'això, avui.
1: No, però mira, ben a gust.
0: Va, anem al llibre. Anem al llibre.
1: Sí. Una casa sense diaris.
0: En parlarem una bona estona.
1: Sí?
0: Vale? M'agrada perquè és un llibre que, a veure, l'Ariana surt en portada del llibre, publica la campana, es diu Una casa sense diaris, i surts aguantant el que vindria a ser un diari, efectivament. Un
1: diari de paper.
0: És un diari de paper.
2: Escrita.
0: Però està molt bé perquè, si t'hi fixes bé,
1: hi
0: ha un spoiler.
1: Sí, hi ha un spoiler.
0: Si llegeixes la portada et fas una mica la idea de què conté el llibre.
1: T'haig de dir que aquesta idea, evidentment, la portada, això hi ha unes persones fantàstiques a la campana, que és on ho editen, que van pensar amb tot, amb la foto. La foto surto més amagada del que ells voldrien.
0: Ah, voldrien més... Ja, però és igual... Són els ulls, eh?
1: Són
0: que sí
1: ulls.
0: Que dius, Ariana Oltra.
2: Sí.
0: Bé, també ho posa aquí molt fort, no? Però...
1: Sí, exactament.
2: Però també et fa falta veure més per saber que ets tu?
1: No, doncs mira, bueno, això si em coneixes, hi ha molta, la majoria de gent no em coneix, llavors, bé, en qualsevol cas, sí. Els dissenyadors i l'editor van dir, mira, posarem el text... Perquè sempre hi ha algú, com per exemple tu, Joan, que t'has dedicat a llegir què és el que posa amb aquesta lletra petita. I per no posar text gratuït, doncs vam posar l'inici del llibre, a fora.
0: Jo vaig posar l'Lorem Ipsum
1: i
0: au, però no. És que està mirant que és el dissenyador de portada, no hi ha el nom, que el volia saludar, però en fi. Escolta, el llibre es diu, com dèiem, Una casa sense diaris, i més que un assaig, tu, Mariona, te'l deixaré...
1: No, no és assaig.
0: Quan l'acabi. Més que un assaig que ens esperàvem sobre el periodisme actual...
1: Tu t'esperaves un assaig?
0: Jo sí.
1: Doncs no és un assaig.
0: És tot el contrari.
1: Sí, és tot el contrari.
0: Són moltes preguntes. El que està molt bé és que el llibre obre moltes preguntes i, de fet, les fas de tu mateixa tota l'estona.
1: Correcte.
0: Però més aviat és un llibre de memòries i també de pensament, no?, de la teva vida. Hi ha, per exemple, una frase que jo destaco molt d'aquest llibre, que és la primera que em vaig subratllar així fortament, que deies, encara era un món que podia esperar a saber les coses.
1: Correcte.
0: Aquell món de quan tu eres petita i venia el teu avi amb una barra de pa o dues i un diari sota el braç.
1: Correcte.
0: Què? Què? Com a pregunta periodística.
1: Mira, què? No, jo el que dic és que és una crònica costumista que el que fa és reflexionar sobre com hem canviat a l'hora d'informar-nos. On i com ens informem. O com ens informen, perquè ara, a través del telèfon mòbil que el tinc aquí i que tots tenim a la butxaca,
0: és
1: on ens arriba la informació. Encara que tu no la busquis, t'arriba. I llavors, aquesta és una qüestió que a mi em capfica molt, perquè com arribes a la gent, què fas perquè la gent entengui el que tu estàs explicant com a periodista, des d'un programa, en aquest cas és a la televisió pública, perquè entenguin que l'opinió pública es crea a partir de la informació i necessites que la informació sigui veraç, contrastada, i això, clar, això salta pels aires doncs els últims anys.
0: Saltat molt pels aires. Posem-hi pandèmia com a ja salt definitiu cap a la...
1: Podria ser.
0: Desinformació.
1: Però jo crec que també... A veure, desinformació sempre n'hi ha hagut. Sí, propaganda sempre n'hi ha hagut. Mala informació també sempre n'hi ha hagut.
0: Quantitats ingents d'informació, no tant.
1: No tant.
0: Perquè ara n'hi ha moltíssima.
1: Totalment. O sigui, com s'informaven abans els nostres pares... I intenta ser un llibre que no sigui nostàlgic, eh? Perquè, bueno, m'ha sortit una mica nostàlgic.
0: T'ha sortit una mica.
1: No, però em surt la nostàlgia del procés d'aprendre de la realitat per poder-te formar l'opinió pública. Si tot fos una mica més endreçat, potser no seria tan nostàlgic, saps? Més jerarquitzat. Clar, els nostres avantpassats, digue'ls avis, àvies, sobretot avis, perquè qui llegia els diaris quan eren petits, qui l'en comprava era l'avi, i qui llegia era l'avi. I l'àvia després li donava unes altres vides als objectes, almenys a casa meva.
0: Sí.
1: Almenys a casa meva.
0: Sí. La meva àvia no llegia gaire diari, és veritat. El meu avi sí.
1: T'havies parat a pensar mai que...
0: Saps que no? Tot i que a casa qui comprava era ma mare... periòdico, sempre el periòdico allà, sobre la taula, i era ella qui l'obria per primer cop, no era tant el meu pare. El meu pare el recollia més tard, quan venia de la feina. Però sí que és veritat això que dius dels avis. Escolta, ara ho dèiem, en aquest escenari actual, amb aquesta quantitat d'informació tan bèstia, clar, si tu dius, en una entrevista recent, he llegit que deia, si només mires uns determinats mitjans, no pots dir que estàs informat. Llavors, aquest xoc d'idees, és a dir, en un món amb tot a l'abast, ho tenim tot aquí, a un telèfon. Però anem més desinformats que mai. És un xoc molt curiós, aquest, no?
2: Però és que jo crec que en el mòbil ens fan creure que ho tenim tot, però ho tenim ja passat per un embut.
0: Molt dirigit. Sí. Jo el que et volia preguntar és, falta molta voluntat per anar ben informat per la vida?
1: Sí, falta voluntat i esforç. És que al final, estar informat costa un esforç mental, de temps... I de diners. Abans el diari costava diners. Ara molta gent consumeix informació digital sense pagar un cèntim. I el periodisme jo sempre dic que costa diners. Perquè el periodista és com qualsevol altre que fa una feina. Igual que tu, per menjar i per tant tenir un quilo de pomes, menges perquè hi ha la feina d'unes persones que mereixen cobrar un sou... quan tu consumeixes informació, també hi ha hagut algú que l'ha hagut de treballar. I fer periodisme costa diners. Llavors, ens hem acostumat, amb el pas a les versions digitals, a no pagar. Hi ha països on això... Hi ha mitjans, per exemple, el New York Times, que això ho estan com revertint i que tenen molts subscriptors. No és el cas d'aquí, les dades ho demostren. I aquest element de l'esforç mental en temps i diners sense com esfumat, se'ns ha diluït en aquestes dues dècades que jo diria que hem fet el pas. Estem al 2026, doncs tot el tema del digital arrenca molt fort ja a la primera meitat de la primera dècada d'aquest segle, 2005, 2006... I allà és on realment comença a haver-hi un salt. Jo no sé si el diari en paper acabarà desapareixent.
0: No sé.
1: Segurament no. No ho sé, eh? Jo crec que estem també en un període de transició, però sí que sé que la manera com ens informem ara ha canviat la manera com es crea l'opinió pública, i molta gent es pensa que està informada, però en realitat no ho està, que és el que quan dic que si mires determinats programes i creus que estàs informat, doncs mira't realment al mirall i pensa realment si veient alguns programes, llegint algunes coses, estàs informat o no.
0: Hi ha una altra cosa afegida aquí.
1: Va.
0: Hi ha confiança cap al periodista?
1: No,
0: clar.
1: T'ho
0: dic perquè l'origen d'aquest llibre, la frase que serveix de disparador d'aquest llibre que avui ens presentes, és aquest senyor que et diu, escolta, Ariadna, un venedor, no? Tu vas a comprar i et diu, Ariadna, tu que ets de la tele, Barcelona està tan malament com diuen a TikTok?
1: Sí.
0: Això denota...
1: No m'ho va dir una persona de mitjana edat. Si no m'ho va dir una persona jove. O sigui, en aquella escena, jo sempre explico que allà condensa moltes reflexions.
0: Sí.
1: I una és que li arriba una informació a través d'una xarxa social determinada, TikTok, que a més jo no m'esperava que aquella persona de, no sé, entre els 50 i els 60 tingués la sensació que s'informava a través de TikTok. Dos, que ho contrasta perquè sap que li arriba tota la informació però tampoc no acaba de creure's que allò estigui com ell ha percebut. I tres, que és que ja no... Aquella persona clarament ja no consumeix els mitjans tradicionals. No. I a més, això ho estava preguntant algú que ell sabia... No, que aquest venedor sabia que surto per la tele, que faig un programa per informatiu.
0: Sí, què referència, tia? Digue-t'ho.
1: Bueno.
0: Digue-t'ho. Ell ho sabia.
1: Sí, sí.
0: Ariadna Oltra és una persona sabia, que genera confiança i crec que hi ha quòrum al respecte. Però vaja, no tiro més floretes.
1: Vale. Sí, sí, perquè si no, diguéssim que tampoc no podria estar fent la feina que faig, no? Vull dir que...
0: Exacte,
1: no.
0: Exacte. Sí. Vale. Bé. Llavors, això et genera esperança? Perquè aquest fet que aquest senyor vulgui contrastar una opinió amb una persona que apareix en un mitjà convencional, tradicional, i que... la vull contrastar amb tu i que no se'n vagi a internet i digui, a veure si això tal, no sé, sí, que ja acabin un bulo.
1: Sí, jo sóc optimista de mena amb tot una mica la vida i crec que sempre estem millor del que possiblement creiem.
0: Yeah.
1: Vull dir, venim de segles molt foscos. Una amiga l'altre dia em deia, quan era un dia que no estava tan optimista com avui, i li deia, oh, és que està tot el món fatal i tal, diu, a veure, tia, un moment, per favor, que venim de l'edat mitjana, m'entens?
0: Ah, sí, sí.
1: O sigui, és que m'entens? O sigui, mirem, vull dir que sempre hi ha una corrent de fons que avança, i em va convèncer una mica, i crec que sí, jo al final crec que sóc optimista, que hi haurà algun element, algun clic que farà canviar una mica on som ara. Crec sincerament que estem en un moment de transició, no sé com consumirem informació d'aquí un temps, d'aquí uns anys, no sóc capaç de visualitzar-ho. És evident que les xarxes socials hi són i han canviat moltes coses.
0: De fet, el llibre parles molt de la IA i dius, sí, no m'atreveixo a pronosticar tampoc.
1: No, tampoc.
0: Clar.
1: No, perquè jo crec que cada setmana jo vaig descobrint coses sobre la intel·ligència artificial.
0: Sí. Uh-huh.
1: Que em fascinen i m'atemoreixen a la vegada, Però sí, jo crec que aquest equilibri està bé.
0: I aquest diagnòstic més o menys clarivident que tens, quin és? En quina transició? Cap on porta aquesta transició?
1: És que, és que seria com molt agosarat dir que sé com serà, com ens informarem en el futur.
0: Yeah.
1: Sí que crec que hi hauran diferents grups que consumiran informació de manera diferent. Uh-huh. I això, clar, no sé, això per mi crec que això crea també classes socials a l'hora d'informar-se.
0: Uh-huh. Ojo. Ojo, el que estàs dient.
2: Bueno, és que és així, però a mi també el que em preocupa és si... la figura aquesta de l'home que et parava per contrastar-lo a TikTok, si hi haurà un relleu generacional d'aquesta figura.
1: Mm.
2: Si els joves també... Si, fins i tot diria si els joves tenen referents de la tele o referents... O si hi han crescut...
1: No, jo crec que no. A mi els referents més joves que no trobo són els fills de persones que tenen fills i que posen la tele i que a mi em poden veure, però hi ha una franja que no tenen com a referent la tele, el consum, tots els estudis. Vull dir, és que jo no he fet un assaig perquè jo no tinc la base acadèmica, tinc la base d'ofici...

0: Migues, quan encara feia, va fer un disc preciós amb les Migues, i mica en mica s'ha convertit en això, en una superestrella internacional. La Sílvia Pérez Cruz, que canta Vestida de nit aquí, que esta manera tan bonica.
1: Sí.
0: Què, la Sílvia, què et porta?
1: Mira, jo la Sílvia l'he entrevistat algunes vegades, l'he vist en directe unes quantes altres, i em sembla una persona, una artistassa, tendra, profunda, intel·ligent, empàtica.
0: Molt empàtica.
1: Compromesa. I és una persona amb llum.
0: Sí.
1: La Sílvia Pérez Cruz és una persona amb llum.
0: La tenim apuntada perquè un dia d'aquests vingui, que passa que sempre l'enganxem fora, perquè no para. Vestida de nit.

0: Uf, és que és, aquesta persona és bastant forta. El, sí. el que ens ocasiona emocionalment, la Sílvia Pérez Cruz, que és la primera artista que ha triat l'Ariadna Oltra, convidada avui. En sentireu més, jo també n'he triat alguna de cançó avui perquè no, perquè em faltava lligar coses.
1: Ah, sí?
0: Després ja t'ho explicaré. Escolta, ja que estem en la pausa i que tu estàs adormida i
1: no
0: estic
1: adormida,
0: i no has dinat,
1: estic amb la guàrdia baixa, això sí.
0: Tu com portes els horaris? Perquè és engrescador el que dèiem, arribar a la feina i començar un nou dia.
1: A mi m'encanta aixecar el dia, informativament m'encanta.
0: Però, clar, tu vas fer el Puntcat durant un parell d'anys, que era un programa que venia a recollir el que feia la Mònica amb la Nit al Dia, crec, una mica...
1: Bueno, és una cosa... No, la Mònica havia...
0: La
1: Nit al Dia, la Terribas, havia acabat abans, bastant abans, molt abans, però era un programa de debat... el prime time dels dijous, anàvem després del Polònia.
0: És veritat, ja era
1: connectat. I era un debat, a més, bastant innovador, perquè vam parir un plató rodó, que això era com molt complicat.
0: Sí.
1: Les xarxes començaven a petar-ho bastant fort aleshores, i t'estic parlant del 2012-2014, imagina't.
0: Sí, Twitter era simpàtic, potser, llavors, encara.
1: Sí, bullia...
0: començava a bullir
1: correcte,
0: malament.
1: Correcte. Bueno, sí, però no, sí, havia tingut algun pollastre a Twitter, però...
0: Bé, el cas, aquests horaris, perquè tu i jo, Mariona, els hem patit també...
2: Exacte, tu molt més.
0: Clar, perquè jo dirigia el programa i tu venies més tard.
2: Sí,
0: però, llevar-se a quarts de 5 del matí.
1: Sí.
0: Durant molts anys.
1: Sí. Marca.
0: Marca molt.
1: Marca l'estil de vida.
0: Tu fas...
1: Un
0: humor. A les 4...
1: Una manera d'estar al dia.
0: 4 i 10, eh?
1: Sí.
0: 4 i 10.
1: Sí, això també ho he fet quan feia el Tenamatí fa... Perquè jo he acumulat 3 temporades de Tenamatí, aquesta és la quarta, presentant i dirigint els matins.
0: Sí.
1: Per tant, són 7 anys ja que porto... I els 3 al principi eren, això, quarts de 4.
2: I a quina hora vas a dormir?
1: Massa tard, Mariona, massa tard.

0: tard,
1: digue-la,
0: vaig a dormir
1: digue-la,
0: massa
1: digue-la,
0: tard. Per exemple, ahir, però és que ahir, clar, venia de dels dies de vacances de Pasqua.
1: Ahir no,
0: llavors, ahir no compta, perquè no podia dormir. Eren les 12 i no podia dormir.
1: I aquesta nit
0: no,
1: tampoc compta perquè estaràs tan cansada que tal.
0: Sí,
1: però
0: correcte.
1: Demà, quan recobrem normalitat.
0: No, jo me'n vaig a... em poso al llit a les 10, un quart d'11, i tanco el llum, intento tancar el llum a 2:15.
1: És tard.
0: És tard, és massa
2: tard. És tardet. I fas migdiada?
0: Sí. Faig migdiada si puc. Si puc, intento que sigui sempre que pugui, millor. Però cometo a vegades un error.
1: Ai.
0: Que és dormir més de mitja hora. Llavors m'aixeco com una ressaca de migdiada.
1: Ressaca mitjana d'aturdir-se,
0: no,
1: molt fort.
0: És que a més jo me vaig al llit a fer la migdiada. O sigui, jo no vaig al sofà.
2: Ja, jo vaig al llit també. I
0: tu
2: em
0: també?
2: Llevo amb taquicàrdia. Com dient, sí, jo em llevo,
0: sí?
2: com si hagués despertat d'un coma.
1: Què dius?
2: Sí.
1: Però quantes hores fas?
2: No, tampoc...
1: no seran aquelles migdiades de quan érem adolescents, que s'enganxaven amb la nit,
2: no,
1: i deies, què ha passat aquí?
0: A les 7 del vespre. T'aixecaves 7 del vespre amb un regust, la boca pastosa.
1: No, això no, eh?
0: No, home, no, perquè no som adolescents.
1: No, perquè després és perjudicial, perquè després a la nit no t'adormiràs.
0: Sí, i ara
1: això
0: tenim les responsabilitats.
1: Molt bé. Llavors, són anys complicats, els de llevar-se d'hora, com a mínim, per mi.
0: Sí, però són anys... a mi no em costa llevar-me d'hora. M'he llevat molts anys de la meva vida molt aviat.
1: Sí.
0: Però també d'adolescent, perquè jo era nedadora i entrenava a les 6 del matí.
1: Amb... a quin club?
0: Club Natació Montjuïc.
1: Va.
0: Amb Jordi Murió. Per què?
1: No, el Sabadell és el club del nostre esport.
0: Ah, clar, és veritat.
1: No, Montjuïc, molt bé.
0: El Montjuïc ho petava bastant.
1: Sí.
0: I em costa més anar-me'n a dormir d'hora. O sigui, el problema no és llevar-me aviat, sinó anar-me'n a dormir d'hora.
1: Val. Llavors, el tema conciliació familiar... És divertida,
0: conciliar,
1: eh?
0: Conciliar què?
1: Saps què em... Mira, parlo de mi 2 segons.
0: Sí.
1: Des que em llevo més tard,
0: sí,
1: a banda que porto els nens a l'escola, quan arribo a buscar-los a la tarda, alguna vegada que arribo a buscar-los,
0: sí,
1: estic més proactiu. Però quan no dormia, jo volia anar a casa. Jo no me'ls volia emportar al parc, no proposava coses. A tu et passa això?
0: Jo lluito contra aquesta sensació de meva, que a la tarda m'agradaria ser. Tot i que les tardes meves no són tranquil·les, perquè és això, com que passa tantes coses, estem sempre amb tot l'equip connectat, decidint, mirant, canviant...
1: Ah, sí, eh? Hi ha whatsapps continus, eh?
0: No, sí. De fet, ara podria mirar i segurament en tinc uns quants.
1: Sí?
0: Sí, ja. Que
1: podem fer l'exercici?
0: Sí.
1: Ariadna, l'altre, obrir el seu mòbil?
0: Ara potser no...
1: Ara no n'hi ha cap.
0: Sí. Per exemple, ara, sobre... sí, la Raquel Vallabriga, la codirectora de Matins.
1: Sí.
0: Sí, per exemple, tinc un missatge d'ella de fa 20 minuts.
1: Val. La Marta Carreras, quan fa que...
0: La Marta Carreras està de baixa perquè sabeu que té un nen a la panxa.
1: Què dius?
0: Sí, la Marta Carreras està embarassada.
1: Ah, que no ho sabia?
0: Sí.
1: Però si vaig parlar amb ella l'altre dia, jo...
0: Sí, bueno, perquè està embarassada, però parla.
1: Perquè Sabadell, sí. Ràdio Sabadell, ja saps que som legió.
0: Sí, ho sé.
1: I la Marta Carreras, no parlo d'ella...
0: Però ella... Ella ha estat a la Ràdio Sabadell.
1: Això m'ha dit tant.
0: Ah, sí, jo la feia, sí, més, sí, a Ràdio Terrassa o Ràdio Pata de Pere.
1: No, Sabadell. La Marta Carreras, que és un amor i que li envio molts petons, sí, des d'aquí, ens explica una cosa ara mateix.
3: Hola, sóc la Marta Carreras. I mira, justament la meva hora de pausa, la meva hora de, fins i tot diria, de reinici, és aquesta, és el migdia. Nosaltres als matins de TV3 ens hi posem molt d'hora, a les 5 del matí, com a tardíssim, sona el despertador, i a partir d'aquí és una cursa contra el temps, perquè a les 8 hem d'estar en directe i hem de, com diem nosaltres a la redacció, aixecar el dia, i és un ritme frenètic les primeres 4-5 hores de feina. Què passa? Que quan arriba el migdia i quan pleguem, per nosaltres ha passat un dia sencer, i encara queda tota la tarda. I en el cas meu, per exemple, una segona jornada laboral que podríem dir que és la de mare, que la faig encantada, però que també és esgotadora. Per tant, al migdia, que és quan arribo a casa, obro la porta, normalment estic sola, és un moment de plaer molt gran, de trobar-te sola a casa, de poder dormir, de poder dinar i agafar energia per totes les hores del dia que queda, que són moltes, i poder arribar en certes condicions a la nit, que si no costa moltíssim. És com un turmalet.

0: Doncs sí, efectivament, és un savi, en Quimi Portet, i acaba de dir els que callen fins i tot passen per intel·ligents. En un món com l'actual, que estem comentant avui amb l'Ariadna Oltra, i que tothom parla, i al final t'acabes fotent l'hòstia perquè caus en paranys, doncs mira,
1: és que compraria morrions per segons quina gent.
2: Jo t'haig de dir que també està bé que la gent parli, perquè la gent parlant es retrata, també.
0: Ja,
2: a mi m'agrada saber què tinc davant.
0: Sí.
2: O al costat o darrere.
0: I convidar tothom.
2: Convidar tothom, que vols dir?
0: Tu, com a periodista, convidar tothom, totes les visions, fins i tot les... Saps què et pregunto, eh?
2: Sí, és un debat obert, aquest.
0: És un debat obert.
2: Sí, no, bueno, no tinc resposta. La resposta correcta no la busquis amb mi.
1: És que, clar, tu, Ariadna, tens
2: perquè
1: una responsabilitat...
2: La correcta?
1: Tu tens una responsabilitat gran, que és, com a persona que treballa als mitjans públics, bueno, nosaltres també, Albert,
2: sí,
1: eh?
2: I vosaltres sí, la mateixa, sí, sí, eh? Però...
1: Clar, que és haver de representar la pluralitat absoluta de totes les opinions, no és veritat.
2: Però aquesta pluralitat d'opinions es pot, i sensibilitats es pot representar de moltes maneres, en molts formats, i per tant buscar l'equilibri que consideres que és més perfecte també per cadascun dels programes i per tant les matèries que toques.
0: Equilibris també parlamentaris, no?
2: Bueno, nosaltres tenim un control del Parlament, tenim un CAC que fa uns informes i que si nosaltres no complim ens toquen la cresta.
0: Escolta, avançarem més perquè tenim més gent que vol dir coses.
2: Més?
0: Però ara, de moment, ens quedem amb la Marta, perquè li he demanat...
2: Què has demanat a la Marta?
0: Que parli de tu. I prepara't, Ariadna, prepara't.
2: Sí?
0: Perquè potser són coses que no... No, és broma. Marta, no.
3: La veritat que l'Ariadna ha sigut un gran descobriment per mi, perquè jo ja feia anys que la seguia per la tele i m'encantava, i transmet com molta rigorositat, molta credibilitat, omple molt l'espai. Quan l'he conegut darrere la càmera, a banda de tot això, he descobert una persona molt propera, molt carinyosa, molt més divertida del que la gent es pensa, generosa, bona companya, vull dir que ha sigut una gran descoberta, realment hem fet un match bastant fort. Evidentment, llevar-se d'hora i tot l'estrès del programa, també hi ha tensions, moments de nervis, moments d'exigència màxima, però sempre ens complementem molt bé. No sé, a vegades, per exemple, abans del directe, jo li faig uns bailoteos per darrere la càmera i es fot a riure per destensionar una mica l'ambient, o en algun moment, per exemple, quan fem l'informatiu de les 8 del matí a dos veus, jo què sé, m'equivoco amb una paraula i ella pel costat s'està pixant de riure i a mi em costa Déu i ajuda a acabar la frase amb tota la dignitat del món. També té, a vegades, té rampells d'aquests que dius, ara? En sèrio, de veritat? Me'n recordo que eren les 8 amb res, faltava res per començar el programa i em diu, Marta, se m'ha trencat la lentilla, si us plau, me la pots buscar per dins l'ull? I jo, com? Perdona? I jo allà fent de cirurgiana pràcticament ocular i li vaig rescatar un tros de lentilla que se li havia rebentat al mig de l'ull. No sé, han passat situacions molt divertides o moments que se te'n va la veu. En el directe passen moltes coses i la veritat que qui tens al costat te les fa viure d'una manera o d'una altra i nosaltres ens hem entès molt bé i ens ho passem bé, ens ho passem bé.
0: Ho diu amb sorpresa, ens ho passem bé.
2: Sí,
0: com diu,
2: totes les coses que ha descobert, que dius, home, doncs llavors... No, la Marta realment és una companya fantàstica, és una xarxa en el directe, ens hem entès molt bé des del primer moment. Bé, mira, ara t'explicaré una cosa.
0: Ai, Marta Carreras.
2: Perquè Marta Carreras, no has explicat la cosa que ens va passar quan ens vam conèixer. Que és que ens vam conèixer amb un dinar a Correcuita i vaig deixar... Jo tenia una reunió i llavors hi havia l'Albert Mercader, i la vaig deixar amb la paraula a la boca, el plat a taula i fatal. La primera,
0: perquè què fas?
2: Perquè aquell dia era un dia molt complicat. Aquella va ser la primera trobada, Marta Carreras, Ariadna Oltra.
0: Què vas dir? El deure em crida.
2: Informació em crida. Sí, era una cosa d'aquestes.
0: I te'n vas anar.
2: Sí, tenia una reunió, una cosa d'aquestes. No, però, seriós, la Marta és una gran companya, és una gran periodista i estic molt contenta que estigui a Matins.
0: Tu no, eh?
2: Com?
0: Tu saps què acaba d'explicar la Marta Carreras?
2: Què acaba d'explicar?
0: Que tu estàs fora de plano partint-te la caixa.
2: Sí.
0: I ella mentre estan aguantant el tipus.
2: Però perdona, és que creu ella també, és que ella fa el mateix amb mi.
0: Ah, val.
2: Clar.
0: S'equilibra la balança,
2: sí,
0: eh?
2: Sí.
0: Val, una cosa que m'he quedat del que explicava sobre tu, deia... L'Ariadna és més divertida del que la gent es pensa.
2: Ja, això em preocupa una mica. Bon, no em preocupa gaire. Que són els altres, ja m'és igual que pensi la gent de determinades parts de la meva personalitat.
0: Que habitualment et diuen, quan et troben en persona i tens una conversa,
2: sí,
0: et diuen... Ai,
2: sí,
0: t'esperava més sèria.
2: Està... Sí, o sí, o ets més maca aquí a l'entonal. Llavors dius, doncs mira, millor, perquè si et diuen el pitjor, el tens allà davant.
0: Quin component de gènere creus que hi ha en això? És a dir... El periodista incisiu, que pregunta, repregunta, que està allà, no? Sí. Atent a home i dona, creieu que hi ha una visió diferent per aquest fet de gènere que et comento?
2: Jo crec que si ets dona, ara ja no podria dir jove perquè ja no, però si ets una mica més jove, ets dona i has de fer determinades entrevistes, a mi em va semblar que m'havia de posar com una cuirassa a sobre.
0: Sí?
2: Sí, això seguríssim. Ho tinc diseccionat, escrit i pensat, reflexionat i el que calgui.
1: Perquè algun cop t'han menystingut per ser, sobretot jove, al principi a dir... aquesta noia que estava de pràctiques o... saps?
2: Bueno, no estava de pràctiques, però sí, això ho perceps. I tu que ets dona, Mariona, segur que també saps perfectament, no tothom, però sí determinades persones. Uh-huh. I això fa que vagis amb una prevenció determinada i, per tant, el més fàcil és posar-se una cuirassa.
0: Sí, sí, sí.
2: Una cuirassa a l'hora de fer la feina. Però jo crec que això també forma part d'una Ariadna més del passat. Ara crec que puc ser una miqueta més jo.
0: Sí?
2: Sí.
0: Més tendre, també.
2: Més tendre.
0: Menys dura,
2: més tendre. Però és que potser tampoc no fa... Tendre, no ho sé.
0: No cal ser tendre per estar davant d'un informatiu, no?
2: Perquè bueno, no ho sé.
0: La informació ens han de prendre seriosament, no?
2: Sí, no, jo tampoc no sé ser una persona super mega tendre, la meva vida personal.
0: Ja.
2: Llavors tampoc no puc ser una cosa que no sóc, no?
0: Hauríem de parlar amb la descendència d'aquesta persona que tenim assegut aquí.
2: Sí.
0: A veure què diuen de la seva mare, si és tendre o no.
2: Sí.
0: Sorpresa, t'imagines?
2: Però som menors, no podeu fer.
0: No ho farem. No ho farem.
2: Estan a l'escola, sortosament.
0: Oient, recordeu que avui tenim assegut aquí l'Ariadna Oltra, amb aquest llibre que es diu Una casa sense diaris. Subtítol, del paper a les pantalles. Dos punts, històries personals.
2: Clar, per això deia que és com una crònica costumista.
0: Sí. T'has atrevit amb la literatura?
2: He jugat una mica a ficcionar algunes coses.
0: Com t'hi vas llançar? Perquè, clar, des del punt d'un periodista que de sobte escriu i que esteu assenyalats per intrusos, per no sé què, per tal, tal...
2: Però això, o sigui, mira, jo porto... Sobre això t'haig de dir, jo porto escrivint des del dia... O sigui, a la tele escrivim. O sigui, jo no sé si sap la gent que els mitjans, els periodistes, escrivim. Encara que surtin per la tele, escrivim. Jo escric cada dia molt més que el que la gent es pot pensar des que a primera de carrera vaig anar amb una tele local a picar la porta al poble dels meus avis, Santa Eulàlia de Ronçana, Canal 7, Santa Eulàlia Televisió, 7, a dir, hola, puc fer alguna cosa? I ja, o sigui, no he deixat d'escriure mai a la meva vida.
0: Yeah.
2: I em sembla que és un debat, bueno, intrusos, és que jo escric.
0: Però el fet de llançar-te, doncs, en retiro això dels intrusos, sí. El fet de llançar-te a escriure amb una visió literària, ja no tan periodística...
2: No, això em va com sortir.
0: Sí, eh?
2: Sí. Quan em vaig posar a revisar algunes coses que tenia escrites i intentar enllaçar des de la primera persona, des del jo, explicar reflexions i vivències, doncs va anar sortint. Va ser bastant orgànic tot.
0: Guai. Sí. Això vol dir que llegeixes.
2: Sí, no tant com voldria, sí.
0: Et puc preguntar pels teus llibres preferits de la vida? Així fem una mica de...
2: Jo t'haig de dir que de ficció... Bueno, sí. En tinc de més recents.
0: Sí.
2: Llegeixo sobretot per feina més assaig, que és el que no he fet. Però després també tinc llibres una mica com de capçalera. Més de, per exemple... Una vida feliç de Sèneca per mi, o sigui, jo tinc alguns llibres, algunes cosetes que tinc allà com amb una lleixa a sobre del llit, que són com les llibres de capçalera però literals, diguéssim, la capçalera del llit. Aquest és un per mi també, ostres, també és important. Ara espera que digui bé el títol,
0: si no el buscarem i el contrastem, no pateixis.
2: Tu no ets una mare com les altres?
0: Tu ets què? Com?
2: Tu no ets una mare com les altres?
1: D'Angélica...
2: Correcte.
1: No diré el cognom.
2: Sí.
0: Lidl?
2: Sí, no.
1: No, és que no. És fort.
2: Ah. Sí.
0: Tu no aquesta... ets... No la conec. Una, no? Una què?
2: Tu no ets una mare com les altres.
0: Vale.
2: Aquesta novel·la basada en fets reals és, per exemple, una novel·la que explica... que explica com als anys 30 a Alemanya el nazisme es va anar introduint,
0: sí.
2: I com va canviar l'opinió pública i tot el que va passar sota la dictadura de Hitler va ser possible. Uh-huh. Aquest, per exemple, és un altre dels llibres que a mi em va ensenyar moltes coses.
1: Però mira, és ficció, no ficció.
0: T'anava a dir sí, exactament això, veritat, la vida feliç d'un filòsof històric com Sèneca.
2: Sí, que és que de fet no és ficció, sí, vull dir que no.
0: És filosofia,
2: sí.
0: Un llibre històric, una sí. novel·la històrica, però allò, un, jo què sé, una Irene Solà, no. una ficció...
2: Per Magel, per exemple,
0: de
2: Baltasar, em va tocar molt.
0: No, perquè és que hi ha aquest perill que quan estem
2: exemple,
0: en un espai...
2: Eva Piqué, Aterratge, també, però també sí. Ara estic pensant de tots aquests dies que tinc aquella lleixa, dels últims. Divertimento, perquè també necessito de la Regina Rodríguez Sirvent.
0: Sí.
2: El primer, diguéssim, les calces.
0: Les calces del
2: no,
0: sol.
2: Les calces del sol.
0: Ara en treu una altra.
2: Sí. Crispetes, el tinc pendent. Aquest encara no ha passat a la lleixa perquè no...
0: Bueno, hi ha no ha passat coses... per pausa, tampoc.
2: Sí, n'hi ha molts. Després també tinc bastants llibres, sí. Llegeixo.
0: Ara la Mariona Batalla, perquè l'Albert Miralles li cedirà, tindrà aquest llibre sobre la tauleta de nit. Val? Un llibre que estic aquí com aprofitant per fer la promo. Una casa sense diaris. I et volia dir que l'epíleg està molt guai perquè penso, mira, l'Ariadna es deixarà coses per un següent, per un dos. Dius una cosa que m'ha interessat molt, que dius, cal posar el focus no tant on ens informem, que també, sinó com. I aquest com, m'agradaria preguntar-te què vols dir exactament, com ens hem d'informar, com creus
2: Jo,
0: que hi hem d'arribar, a la informació barata, eh?
2: Sí. Jo no vull dir a ningú com ha de fer les coses, perquè... no, perquè no sóc ningú. No sóc ningú per dir com... No sóc
0: ningú
2: com.
0: Jo crec que tens una autoritat.
2: Jo dic com jo crec que estaria bé. Però, ostres, que cadascú... jo crec que no hi ha una fórmula única per tothom, també ho crec. Yeah. No crec que hi hagi una fórmula única per tothom de com s'ha d'informar. Sí que crec que... està bé, perquè a més jo necessito, per exemple, informar-me d'una manera determinada i tu, que fas un altre programa d'un altre. Això és així, i hi ha gent que necessita informar-se potser amb unes franges del dia, com li senta bé, que no li generi estrès, o sigui, també mirar una mica com t'impacta el que llegeixes, el que veus, el que escoltes. Llavors, a partir d'aquí, llavors com? Sí, home, doncs que no em diguin a TikTok com em va dir el meu cosí.
0: Doncs et puc fer una et reformula la pregunta.
2: Sí.
0: Com s'ha d'informar una persona que habitualment acaba patant a fake news...
2: Home, de revisitar tot, si s'acaba patant sempre.
0: No, que habitualment li passa. No sempre, jo crec, però tal.
2: Jo crec que està bé seleccionar... o sigui, seleccionar dos o tres, et diria mitjans, però clar, a mi, diguéssim, la desaparició del diari en paper em porta a fer la reflexió de tu amb un diari en paper tenies una portada que jerarquitzava, sí. I a dins tu, bueno, que la tens, vaja, puc parlar en present perquè jerarquitza sí, una portada.
0: I són els diaris.
2: Tens uns articles que van acompanyats d'uns altres que hi posen context. Doncs busca això en la versió digital. Si ho vols buscar a xarxes, busca-ho també. Però sigues conscient també que tu molts cops arribes a la informació a través d'una primera opinió. O sigui, tu a xarxes t'arriba un tuit o a Instagram no tant, però un TikTok t'arriba una opinió i a partir d'allà tu vas a la informació. Llavors això és com una manera... O sigui, altera absolutament com tu arribes a la informació.
0: Per això és que avui llegint l'Ara en versió digital, sí. Crec que era l'Ara, són tan necessaris aquests articles que posen context. Sí. Hi havia un avui que deia tot el que has de saber per entendre el judici contra Ábalos.
2: Sí, correcte.
0: Està bé, perquè és que sí, fa falta.
2: Sí. Però això també ho fan ràdios, això ho fan televisions, clar, vull dir, ho fan tots. Però busques context. Si busques context, entendràs el per què. I això, vaja, t'ho han de donar els periodistes, no?, que dèiem abans.
1: Perquè creus que aquesta manera de com nova de consumir la informació, que és primer trobes algú que te'n parla i després vas com a la font principal, també s'ha carregat una mica com el nostre esperit crític? És a dir, com ja em donen l'opinió feta, no he de generar el meu propi discurs.
2: Jo aquí discrepo una mica, Mariona, perquè jo crec que els articles d'opinió que sempre han publicat els diaris també serveixen per crear-te opinió, perquè tu a partir d'un article d'opinió pots estar d'acord o no. Però tu saps que al costat de l'article d'opinió per nassos hi havia la notícia, diguéssim, no? O hi ha la notícia. És veritat que ara, quan tu obres un diari de paper al matí, segurament no t'explicarà, o t'explicarà molt poc de coses que tu no sàpigues, que no t'hagi arribat per un altre lloc. Però però hi ha un context, hi ha una endreça, hi ha un ordre que t'ajuden a clarificar. I jo no vull que això soni al corporativisme, perquè crec que no. O potser sí, no ho sé. Hi ha una defensa del periodisme, és evident.
0: Sí.
2: Hi ha una defensa del periodisme.
0: Sí, tant.
2: Perquè crec que el periodisme és necessari per poder donar una informació veraç i contrastada. Entre altres coses perquè si nosaltres diem una cosa que és incorrecta ens poden denunciar i ens denunciaran i nosaltres tenim una responsabilitat que en última instància es podrà dirimir als tribunals.
1: Mm-hmm. Ostres, i això, Ariadna, la denúncia aniria a tu com a presentadora? Perquè ets qui ho ha verbalitzat?
2: No, a mitjà. Bueno, això hi ha uns serveis jurídics, diguéssim, que de la Corpo... Que
0: tenen feina tot el dia, eh?
1: Sí.
2: Sí. No, clar, depèn. Depèn. No, el mitjà respon pel que passa allà.
0: Sí, sí, sí.
2: Dels seus treballadors, no dels col·laboradors, eh?
1: Clar.
2: Els col·laboradors són col·laboradors. No estan amb nòmina.
0: No és divertit ser protagonista d'una pregunta al Parlament, per exemple. No fa il·lusió, però està bé que hi hagi aquesta eina.
2: Però si treballem amb la Corporació Pública de Mitjans, hi ha de ser, evidentment.
0: I tant s'hi ha de ser.
2: Ara, que siguin preguntes... que se sustentin.
0: Ja. És que és molt fort el que estic pensant ara.
2: Perquè,
0: bueno, que queden 12 minuts de programa.
2: 12 minuts?
0: Ens posat cap puta cançó.
2: Va,
0: perdó.
2: Doncs anem, no?
0: No, i és que més hem de sentir... No, tots. Hem de sentir una altra cosa, una altra persona, que vol dir coses.
2: Sí.
0: I que jo suposo que deu ser ell el protagonista d'un d'aquests capítols, perquè d'Espartacs del món n'hi ha pocs a Catalunya.
2: Sí.
0: Hi ha un Espartac, que
2: jo
0: apareix
2: al
0: llibre.
2: Jo només en conec un.
0: Jo no en conec cap més.
2: Que no hi vaig posar el cognom.
0: No, dius...
2: Ah, doncs no, sí, és Espartac Peran.
0: El meu amic Espartac. Sí. Espartac, digues, sí.
4: Amb l'Ariadna Oltra, el primer punt de contacte és amb en Josep Cuní, que ens va unir per fer els matins de TV3 durant un estiu. A partir d'aquí vam descobrir que havíem nascut el mateix dia, el 15 de març, i ha començat el llarg viatge. El llarg viatge de conèixer-nos personalment, de disfrutar-nos rient moltes vegades i també trobant-nos en moments de tristesa i, sobretot, acompanyant-nos, que això és el més bonic. I el que més m'agrada destacar de l'Ariadna, l'Ariadna que surt a la tele és una persona, en aquest cas, que treballa i treballa molt bé. A mi l'Ariadna que m'interessa més és la que poca gent veu, però que val la pena explicar-la, no? Perquè aquest llibre que ha fet, per exemple, que és un homenatge al paper, però que també va més enllà, diria que també és un homenatge a aquelles coses que es perden o aquelles coses que passen, no una nostàlgia al passat perquè sí, sinó està bé fer memòria per continuar avançant, i ella sacseja tot allò que va acompanyar el paper i ens parla de la seva família, de la seva infantesa, dels seus records, i per tant també crec que és un tastet per saber com és aquesta Ariadna més íntima, no? Jo us diria que és un bon llibre, us diria que teniu aquí una gran professional, és una persona molt exigent, a mi em costa dir actualment que, jo que sé, que els informatius siguin de diaris, de ràdio o de televisió, sempre persegueixen la veritat, perquè és molt difícil defensar la veritat en aquest moment que estem, però l'Ariadna és així, sempre té unes banyes allò posades a intentar indagar i saber i fer les coses ben fetes, l'exigència, i em sembla que això és un valor que també és molt preuat ara mateix. Res, només entrar aquí i acompanyar-vos aquesta soneta per dir que és una persona que estimo moltíssim i que és una persona també que val molt. Anem faltats de grans persones i ella ho és.
0: Doncs, bueno, no passes per la porta avui?
2: Avui no podré sortir d'aquí, m'hauré d'acabar.
0: T'he de dir...
2: Els matins demà des d'aquí.
0: T'he de dir, Ariadna, que ha tornat a incidir en això que deia la Marta Carreras abans, el que es veu a la tele i el que es veu a la vida, eh?
2: Sí.
0: L'Espartac ho ha tornat a dir.
2: Sí, l'Espartac és un gran amic.
0: Sí,
2: i és una gran persona i hem viscut moltes coses junts des que el 2008, com diu ell, en Cuní ens va triar per fer els matins d'estiu.
0: I es nota el relat que li dediques a ell, es nota aquesta humanitat que desprèn aquesta persona i com de savi és, perquè ha viscut una vida amb coses que no viu tothom.
2: Exactament.
0: No?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Si voleu saber-ho, us deixo aquí el cliffhanger i compreu el llibre de l'Ariadna Oltra.
1: I ara que ve Sant Jordi?
0: Una casa sense diaris. Signaràs algun dia?
2: Sí, el dia de Sant Jordi.
0: Bueno, algun dia, perdona, algun moment de la diada.
2: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, quan acabi el programa, doncs...
0: Cap a la...
1: La meva pregunta no és quan signaràs i on, sinó quan dormiràs i quan dinaràs, quan...
2: No, no, dinar dinaré. Tindré dues hores per dinar perfectament, perquè, ja sabeu, dormir no dormiré.
1: Ja.
2: Anirem son.
5: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.
0: Estàvem debatent ara mateix aquí que bueno, jerarquies de la vida, de l'escaleta que tenim avui, sí. Que prioritzem, que no, i al final acabem de decidir que prioritzarem el joc final, amb l'Ariadna Oltra, que acaba de publicar un llibre que sigui Una casa sense diaris, que recomano molt, que l'he d'acabar, però que és un llibre molt humà i que, de veritat, és com és bonic, perquè a més, ella no volia, però és una mica nostàlgic i ens fa com... Els que som de finals dels 70, Ariadna,
2: sí, tenim.
0: És que ho tenim tot. Els diaris de terra. Perquè s'acaba de fregar el terra.
1: Clar, bueno, em passava al col·le quan vomitava un nen, tiraven els diaris a terra.
0: Els diaris per encendre la llar de foc. Els diaris, tants usos que tenen després del seu ús principal, que és informar-se. Parlant d'informar-se, no ho sé, perquè estic mirant els noms que has triat, Mariona, i n'hi ha que t'informen i n'hi ha que no. Fem una llista cegues d'Ariadna Oltra.
2: Ara que...
0: 10 persones, 10 persones, no periodistes totes, comunicadors, diguéssim, que has de posar de l'1 al 10, segons ordre de preferència.
1: Sí.
0: Sense saber qui vindrà després.
1: Quin és el criteri?
0: Millor comunicador.
1: Vale, va.
0: O comunicadora. Vinga, dispara, Mariona.
1: Jordi Évole. Pensaries que és inamovible, que el número que tris,
0: sí, sí,
1: allà estarà.
0: No es podrà moure. De l'1 al 10.
2: Un 5.
0: Vinga.
1: Ana Rosa Quintana.
0: T'aviso que va forta la Mariona, eh?
2: Un 6.
0: Sí, el 6, l'Anna. El que té l'acrònim, ella escriu A-R-S, A-R-Q.
2: A-R.
0: A-R.
1: A-R. Júlia Otero.
2: Un 8.
0: 8 és xungo, eh?
2: Ah, 8 és xungo.
0: Sí, sí, sí.
2: No, perdó,
0: Lluís,
2: perdó.
0: Lluís el bo.
2: Ah, Lluís el bo.
0: Per tant, girem Évole i Anna Rosa.
2: Sí, sí, perquè estem parlant de comunicar. No, sí. No cal que comuniqui o no m'agradi. No. O sigui, com comunica?
1: Sí,
2: el 2, el 2 és la Júlia Otero.
0: El 2 és l'Otero.
1: La Susana Griso.
0: Ah, Griso, eh? Uau. No tenim tot el temps al món, eh?
2: No, no, ja sempre estic.
0: Vindrà
2: el 4.
0: Gent.
2: Ah, no, el 4...
0: 10 és no i 1 és la millor persona. O tens el 4 el 7, o el 7. El 7, el 7 la Griso.
1: Va com Aruenda.
0: Mariona, és que també, és que fas unes coses.
2: El 9.
0: El 9.
1: El 9. Tomàs Molina.
0: Home.
2: El 1.
1: Millor. Juliana Canet.
0: Hem de pujar-la, eh?
2: Hem de pujar... Clar, està aquí al costat, no?
0: Està aquí al costat, eh?
2: El 4.
0: El 4.
2: Hòstia, que clar, la Juliana...
0: De tara.
1: Laura Fa.
2: Ah, home, que clar, és que...
0: Ah.
2: El joc no m'està agradant gaire. Perquè, a veure, quins queden?
1: Clar, que
0: et queda el 3, el 8 i el 10.
2: Mariona, digue'm els 3 noms que em queden.
0: Va, regalem-li això, perquè se'ns acaba el temps.
1: Va, perquè podies acabar a Twitter perfectament.
2: No.
1: Perquè tens la Laura Fa,
2: sí?
1: Jorge Javier Vázquez
0: i
1: Pilar Rahola.
2: Clar, però si esteu parlant tots de gent que comuniquen molt, o sigui, que són primeres espades, tots comuniquen.
0: És que no hem dit que haguem d'estar alineats en pensament, això no ho hem dit a cap moment,
2: clar,
0: eh?
2: Però per això tots comuniquen molt. A veure, Tomàs Molina jo el posaria a l'1 seguríssim, perquè Molinador comunica i arriba que...
0: El 3 de la Laura fa...
2: Aquests 3, mira, aquests 3 que falten, posa'ls els 3, tots 3.
0: Poso...
2: Pot ser? No. Té canviar les normes. No. Posa'm els allà tots
0: Laura
2: 3.
0: Laura fa el 3.
2: Que ets anar a dormir.
0: Però és companya.
2: Vázquez,
0: el posem.
2: Albert, per favor.
0: Vázquez i Rahola. Bueno, va, no ho diguis. Que hem de marxar, ja m'estic ofegant. Que m'acabo de donar que hem de marxar. Ariadna Oltra, un plaer tenir-te per aquí.
2: Moltes gràcies.
0: No acabem això, que no et vull buscar un problema.
2: Per haver-me deixat venir a fer una mica de pausa.
0: Sí.
2: Us he canviat les normes del joc, em sap molt de greu.
0: Sempre que vulguis. És el que té. Una casa sense diaris, el llibre de l'Ariadna. Compreu-lo. Ariadna, gràcies.
2: A vosaltres.
0: Expósito, un plaer.
1: Fins demà.
0: Fins demà. Demà que ve, demà.
1: No ho facis, això.
0: Adéu, que vagi bé.

Doncs aquí teníem la primera amb la Jules, segona tarda empenyent la setmana també amb la música d'aquest trio. Són els Bauza. Bona tarda.

0: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
5: Hola a tothom.
4: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
2: Escolta, Zicat.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a ICAT.
0: A ICAT. ICAT.
2: Aquest agost torna a Cancún al Teatre Gaudí. Una comèdia de Jordi Galceran amb David Olivares, Gemma Dausedas, Cristina Brondo i Màrius Hernández. Dues parelles amigues en un resort, els efectes del cava i un secret revelat. Aquest és el punt de partida d'una nit esbojarrada que ho canviarà tot. Més informació a teatregaudibarcelona.com. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: Linkat.
0: A ICAT. A ICAT.
3: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
4: El sona nou d'estiu descobrim.
3: I els diumenges també a les 9. Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró.
5: Bona tarda de nou, són les...
3: I Aina Ostrell.
6: M'estan pagant, perfecte.
3: FM, app i 3CAT.

Un estiu que també gire gràcies a les coses senzilles dels Ginestar i a l'última d'Olivia Rodrigo. És el Drop Dead.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Aquesta dona és, sens dubte, un altre dels fenòmens virals del moment. Pink Panther és un altre dels talents que ha passat també aquest any pel Primavera Sound, i ara, des de València, són els Cactus. No són com nosaltres. Vaig amb la bicicleta vacil·lant pel barri.

Vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati? Corredor.

educat, gràcies mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mos segueix la mà de qui dóna de menjar, perquè m'ha aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressa de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja estàveu avisat. Germà, estem de nou a l'ofici?

música de pel·lícula també per aquest dimarts 4 d'agost des de la banda sonora de Toy Story 5 amb Taylor Swift. I avancem a contracorrent gràcies a Lil Dami.

La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'Apdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Apdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

0: Vols saber tot el que passa el mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.
1: A la meva esquerra...
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Que bonica és Badalona. Els seus carrers, la seva gent.
5: Ui, el bacallà és per de segona.
6: Ah, uà, aquí clar. Ja tindrem un fallo, eh?
7: Pues és que el noi està supernerviós i mirar-me.
8: El que no pots fer és trepitjar el teu company, deixar-lo com un drap brut.
0: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Escoltes ICAT.

Un altre dels encerts de la temporada arriba en mans de Gisc i els Amulet des de Mallorca, In Paradise. Hem arribat a les 4 i 16 minuts. Anem a posar-hi els propers minuts un altre dels minibús intergalàctic.

de Nacari CH amb aquesta història marcada pel desig i l'atracció. Gairebé igual que la que comparteixen la música amb Pat Gial, és el sexy sexy.

0: taxi.
1: Vols saber tot el que passa el mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca. ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT. Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

La música de Jesse Reyes amb la seva novetat per aquest estiu, el Crumble. I aquí tenim un altre de les virals del moment, de Tommy Richman, The Changes.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.
2: Com vas camuflar la intenció?
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Una altra carregada de magnetisme que enganxa la primera escolta és la banda amb Cat Burns, i la colla de Sabadell continuen girant aquest estiu també amb la família. Són 31 fam.

Injectem el ritme necessari a aquesta tarda del dimarts 4 d'agost. Sufoquem la calor a ritme de hit. I també de loca Maria Jaume amb Festa i Drama.

0: Aquest divendres es prepara el Brunch Electrònic al Parc del Fòrum de Barcelona i ella serà una de les artistes convidades, la Gigi Ros, amb la seva pulsió. 5 i 9 minuts, biquini fora, són fades.
1: Comença amb parefa, però no són fades. En Quick Kim, el petit Mickey, i amb TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Biquini. Amb tots vosaltres, el The Boys.
2: Tu mater, brazos de un mister, box de un pijo, gani un hipster. Jugam en el Twister.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Casa i el Sudan.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidats.

0: A tres és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

La tarda del dimarts també la passem somiant amb la daurada gràcies a l'Uri Santa Fe i l'Am Liqui. Tenim més cançons i així hem arribat a 3:15. Seguim en directe des de Lleida posant ara Dominic Fike, Great Pretender.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

Ideal també per escoltar amb la calma de les onades de fons és la nova proposta de Més Salles. L'última d'aquesta hora és per l'Albert Peiró, amb l'última cirera.

0: Bona tarda, són les 6.
1: FICAT al dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: La Sala Versus de Barcelona estrena demà la cinquena temporada de la comèdia Angle Mort. La precarietat laboral és la protagonista d'aquesta obra, que ha estat un dels grans fenòmens de les últimes temporades teatrals de la capital catalana. Escrita i dirigida per Roc Esquius i Sergi Balbel, la història arrenca amb un acomiadament, però avança cap a una situació surrealista. Així en parla el mateix Sergi Balbel.
2: Angle Mort és una comèdia sobre relacions laborals, sobre les tensions que estem vivint amb les crisis que estem tenint, i és una obra divertida, feta d'una manera molt especial, amb un mecanisme que fa que l'espectador hagi de treballar una miqueta, però que finalment és per fer-li passar una bona estona, i també per tractar aquest tema d'aquestes crisis que hi ha en aquest món de la feina, i sobretot quan en una feina doncs s'ha de fer fora un dels treballadors.
0: Angle Mort està en cartell fins al 13 de setembre a la Sala Versus. D'una comèdia que torna a una que s'acaba, últims dies per veure una bufetada de temps al Teatre Goya de Barcelona. Una reflexió en clau còmica sobre la dificultat d'educar, la criança respectuosa, també les eines disciplinàries i les tensions generacionals. Tot a partir d'un avi que li clava una bufetada al seu net i el jove director de l'escola del nen vol denunciar-lo pel mastegot. La dramaturga Marta Butxaca n'és la creadora.
3: L'obra parla d'això. Com ens educaven a nosaltres, com han educat els nostres avis i com nosaltres eduquem els nostres fills. Jo crec que la gent sortirà, bueno, amb aquesta idea, que és el que jo penso, que fem el que podem a l'hora d'educar, que no hi ha una educació més bona que l'altra. Jo, doncs, alguna vegada crides als nens. Jo ja sé que no es pot cridar, però hi ha vegades que som humans i fas el que pots. I llavors jo crec que hi ha coses de l'educació nova que estan molt bé, però també li trobo les mancances, evidentment.
0: Està protagonitzada per Ramon Madaula i la podeu veure al Teatre Goya fins diumenge. Parlem ara de cinema i concretament d'un nou rècord de públic a les sales. Spider-Man Brand New Day s'enfila al podi de les pel·lícules més taquilleres de la història.
4: What is happening to me?
5: Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind. I am totally out of control. I gotta fix whatever this is right now.
0: La quarta entrega de la saga, protagonitzada per Tom Holland, ha recaptat més de 900 milions de dòlars a tot el món al cap de setmana de la seva estrena, i això la converteix en el segon millor debut de la història. Només és superada per una altra pel·lícula de Marvel, Avengers Endgame, del 2019. Per posar-ho en context, la nova pel·lícula de Spider-Man ha recaptat en només un cap de setmana més que l'Odissea de Christopher Nolan, que fa 15 dies que es va estrenar. Tant als Estats Units com a l'estat espanyol ha estat la pel·lícula més vista el dia de l'estrena. La nova entrega de l'Home Aranya ens mostra un Peter Parker sol i sense amics, i amb una història més de barri, com fa temps que esperaven els fans. I ara parlem de l'Itinera, el festival que l'any 2021 va néixer amb la finalitat d'acostar la música i la cultura als micropobles d'arreu de Catalunya. Cada any el certamen programa més d'un centenar de concerts d'estils variats a municipis de menys de 1.000 habitants. S'hi pot sentir, per exemple, blues, jazz, soul, música d'arrel i també música llatina, entre d'altres estils, en espais com esglésies, jardins o places. Sentim la directora de l'Itinera, Agnès Fort, que explica que el festival vol posar en valor precisament el patrimoni rural i la vida dels pobles.
6: És un festival que el que fa és promoure la música no comercial, música sobretot de petit format. Llavors, des de l'any 2021, que és quan es va crear el festival, el que fem és oferir tota una sèrie de propostes musicals que estan curades, estan treballades, per presentar-les als micropobles de Catalunya.
0: Pel que fa a l'agenda d'aquest cap de setmana, a l'Itinera hi ha programats un total de 5 concerts a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, a Pinós, al Solsonès, a Saldes, al Berguedà, Porrera, al Priorat i Josa de Cadí, a l'Alt Urgell. I encara parlant de música, l'agenda de concerts d'avui, tenim el primer concert de la Garrinada, la Festa Major d'Argentona, amb Valle Valle i Ruinosa i les Strippers de Rahola. Serà a partir d'un quart de 12 de la nit, un cop acabat els focs artificials. Continuem al Maresme, al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana, on Niña Pastori presenta avui el seu nou disc, Color Fania, a partir de 2:15 del vespre. Per cert, que pel mateix festival, el Mar d'Estiu, dijous hi passarà Joan d'usar. I acabem a Barcelona Ciutat, a la Sala Razzmatazz, aquest vespre Heavy Metal amb Black Label Society. Única parada a Barcelona del grup capitanejat pel guitarrista Zakka Wylde, que acaba de tornar als escenaris amb una gira europea. Començarà a les 7 de la tarda.
1: A ICAC, l'estiu sona diferent.

Nova hora que passem plegats. I aquí teníem la primera, que hem encetat després de posar-nos al dia, de Kid Laroi. I també tenim una de les del darrer treball de Mama Dusha. És aquesta alegria.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAF, FM, app i 3CAT.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

La veu d'Alessia Cara, que també s'encarrega de la banda sonora de la temporada Nobody Wants This i d'altres cançons de casa nostra que sonen...

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Festa de Fusta, amb Miqui Puig.
1: La teva discoteca favorita, la Dicat, es diu Pista de Fusta. Roda amb plats i bola de miralls. Signe de caixó, ja engega. Miqui Puig, els plats et diu hola. Hola, hola, hola, balleu, sigueu feliços, perquè avui comença una d'aquelles emissions que sempre esperem amb candeletes. Avui toca baixar els baguls. Pista de Fusta és una emissió diària de dilluns a dijous. Repeticions al cap de setmana i descans el divendres. Som així de xulos. Ens pots trobar a Trescat Cultura sempre. L'emissió de l'antena i l'aplicació per mòbil o tauleta. Clàssic de clàssics. Nate MacArthur. En una dels zombies.

marxa. Se'n va Willy Colón i ens deixa orfes. Potser una de les pèrdues de l'any, de la temporada, del 2026. Ens quedarà per sempre la seva música, la seva visió i coses enormes com aquest Tot que serà. Agafant l'any 81 des del seu disco Fantasmes, una peça increïble de Chico Buarque i fent-lo més enllà. Fantasmes parla de coses que no veiem, que no toquem, impalpables, i potser cap allà anar. Els coros, com no, són de l'amic Rubén en Blades, i ella és el nostre Willy Colón. Per sempre els cors, per sempre com un dels herois de la pista. Un cop al mes baixem els baguls, busquem discos que no han sigut èxits, que algú es va deixar aquí en un racó, i tornen a sonar. Willy Bobo, un altre rei de la salsa.

0: Una cançó perduda entre tota la carrera de Billy Bobo, el percussionista americà, l'home de Brooklyn, l'home de New York. El seu fill, Eric Bobo, i Mario Caldato, tots dos en els Beastie Boys el 2016, tornen a remasteritzar i a posar en un disco peces del pare. I avui és una de les clàssiques del Pista de Fusta. Ets aïcat a la Ràdio Inquieta. Avui hi ha sessió de singles, de cançons perdudes, de troballes, de la joia de descobrir cançons. Cada dia del món. Feu l'exercici, és el millor.
1: Aquesta és la Pista de Fusta dedicat a Miqui Puig.
0: El descobrir cançons cada dia és meravellós. Penjava jo a les xarxes que una de les meves cançons favorites del món mundial era el Ghost Town dels Specials. I en Ragnar Paisa, un dels homes que més coneix de música jamaiquina de casa nostra, em treia

partitures que encaixen. El Ghost Town, els Specials, escrita per Jerry Damers. I la Girl from Ipanema és l'orquestra brasileira de música jamaicana, des d'un disc del 2013. Una recomanació de Ragnar Paix. I ara una de Marley. Una de Marley feta per un grup oblidat de la movida, quan no es deia movida.

1985, el segon disco d'Objetivo Birmania, Todos los hombres son iguales, i aquesta versió de Marley. Coses curioses que anem recopilant i que arriben a les tardes de Bagols, sempre a les tardes de Bagols.

0: cada dia canto aquesta cançó amb molts actes dels que faig. Inspiració ni locura era l'any 90. En Rafaelito Amador ja estava sol davant de Pata Negra. I aquesta cançó és senzillament la vida. Un altre que ens ha marxat aquest any. Un altre que va canviar com jugar, com tocar una música i fer-la diferent. Pata Negra, amb el Moraito i todo lo que me gusta es ilegal. Sou la pista de fusta i de veritat, la pell de gallina no deixa avui el meu braç.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.

l'any 1979, Discos Fuentes, el mític segell, s'inventava cúmbies en Moog, músics de cúmbia i un destre home amb la mà dreta fent anar el sintetitzador del futur. Cúmbia de sal ha sigut una peça de col·leccionisme, reeditat també per el segell Vampir Soul, dels nostres amics de Madrid, i amb una peça que és irresistible. Les cúmbies són irresistibles, els bugalús també, i tot el que vingui de l'Amèrica Llatina. L'hemisferi sud sempre ha tingut tanta bona música que no te l'acabes. Cacos Bugalú, Cacos Orquestra, l'híbrid de soul i música llatina que sempre et fa somriure i ballar.

Era una música de moda, barrejava el soul i la música llatina. Caco i su orquestra, el Cacos Bogaló, irresistible, cruet, cruet, volta i volta, com un tall de carn que et vols menjar. En Tito Puente va arribar bobina d'aquest estil, però cada cop que el sents hi ha gemes que tornen i que les necessites ballar. Això també és cru, es deien de free.

0: 1968, l'any que vaig néixer a Rotterdam, naixia The Free, una agrupació de músics holandesos, d'americans que voltaven pel món. I el soul va néixer Because I Love You, des de Rotterdam, des de l'any que vaig néixer, des del 68, a la pista.
1: Cap ballador sense la seva dosi de pista de fusta.

típic grup d'un sol disc, que en els anys es converteix en imprescindible. Es feien dir Solid Space. Van treure un disc meravellós, anomenat Space Museum. I aquesta Radio France és un híbrid tan estrany i tan bonic alhora, que necessito aquest disc ja. El trobes en blocs i et tornes boig. I vols que algú te'l porti corrents d'allà on sigui. Aquests es deien Agent Provocateur. Eren músics de diferent calanya que es van ajuntar a l'època del breakbeat. Elvis Economics era una de les cançons del seu disco, però aquesta versió, feta per les ritmes digitals, és mel en boca. Visca els remixes.

Clio Torres. Així ens deia la cantant de Jane Provocateur. Van ser un grup menor del segell Wallet Sound, amb membres de Black Grape, amb membres dels antics Po-Wo-Wo, i fins i tot en el seu disc de debut hi va col·laborar el Sean Ryder, ja a Black Grape. Elvis Economics, amb el remix. Quina animalada, amb els ritmes digital. Són remixes abstractes, que no ballàvem, que escoltàvem, que portaven els iPods i que formaven part de la nostra història. A casa, les ritmes digitals, Jax Lucón, o Stuart Price, digue-li com vulguis, sempre és benvingut. I sempre cançons d'ell han de sonar dia sí i dia també. Ets a la tarda de Baguls de la Pista, avui amb músiques boniques, curioses, que trobem aquí i allà, perdudes, i que avui es fan importants. La brava dansa dels herois, són els herois de mar.

Els Herois del Mar, un grup portuguès que l'any 81 sonava gens. Brava dansa dels herois, música pop sintètica, en el moment que tots els nois del món volien sonar sintètics. I també Portugal, una altra cançó que arriba a través d'un bloc, algú que hi entén molt, que capbussa molt endins, i que ens fa arribar cançons que llavors en una cadena que no s'esgoten.

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miki Puig.
1: Som el teu programa de ràdio, el de cada dia ICAT. Això és Love Injection, això és 1979. I el projecte es deia Trousseau.

irresistible, enganxosa, com una piconadora. Només van fer un àlbum i diversos singles. L'àlbum era del 79 i la producció d'aquest Love Injection a càrrec de Fred Wesley, el trombonista, un dels homes de la secció de metalls de James Brown, un home que es va inventar el rare groove i que sempre tenia el funk entre les venes. Truce Love Injection. Som al 79, ets a la pista, i la pista de fusta avui baixa els bagulls.

0: pista de fusta. Ara, de dilluns a dijous... Pista de fusta. Ara, de dilluns a dijous...
1: El mateix pel canal de sempre.

És una Caliuches, col·laborant amb Little Dragon. Estic tan obsessionat amb la Caliuches que només busco cançons seves. I aquesta no la coneixia. Are You Feeling Sad? La Cali i els Little Dragon. I això és ball elegant. Ampolla de xampany reservat, un smoking i un remix d'MG Cole. Remesclant què? Doncs en Goldie, el rei del drum and bass, el rei del jungle i el seu belief. Una d'aquelles peces elegantes com

0: Jo em quedaria viu aquí en un remix d'MG Cole. Això és el Believe the Goldie. Ell és MG Cole, un dels tios més elegants que hi ha hagut mai a la música de ball britànica. I un remix de 1998. Ets a la pista de fusta. Avui és un dia del 2026 i nosaltres hem baixat els bagols recuperant cançons d'aquí i d'allà perquè les gaudim junts. És el que fem un cop al mes. Cançons que no entrarien dintre de la rotació de la música comercial del moment, de la que s'ha de promocionar i de la que només en busquem la bellesa. Si t'he fet descobrir artistes, jo ja estic content. Si a mi m'heu fet tornar a ballar en coses que he conegut, sóc feliç. I si algú m'ha recomanat una cançó, a bodes em convides. Demà hi haurà més pista, però avui s'acaba els baguls. Sempre, però, amb la darrera, amb el darrer cartutxo.
1: Pista de fusta, la secta del ball.
2: L'house è un genere appartenente alla musica elettronica da ballo, influenzata dalla disco e dal funk. È caratterizzata da una metrica in quattro quarti con cassa imbattuta su un quarto.
1: Amici Pool, la secta del ball del sacerdote.
2: Ed è tipo così.
1: Pista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
0: Paul Rutherford era el del bigoti de Frankie Goes to Hollywood. Ell va fer carrera menor, però encara en parlem. Get Real Sinister. Així en sonaven els 80, els clubs de Londres, quan la gent va descobrir l'acid house i el pop es va impregnar d'ell. Get Real Sinister. La pista de baguls s'acaba aquí.

0: escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu vos guard, amics i amigues celobertaires, un dia més, des d'ICAT, dedicat al primer amor, arriba l'hora del cel obert. Oi, si avui tinc ganes de fer aquest programa, bueno, sempre les tinc, eh? Però avui encara més. Per què? Doncs perquè jo sóc un paio nostàlgic, ja de mena, sempre mirant el retrovisor, mirant cap enrere, i potser serà per això que les cançons que parlen del primer amor sempre m'han tingut el cor robat. Perquè sí, perquè la primera persona que t'encaterina et queda com si fos un tatuatge impregnat a la pell i als teus records.

Brown Eyed Girl, el primer hit de Van Morrison, recordant aquella noia d'ulls marrons, que de fet a la versió original sembla ser que en Van Morrison la definia com de pell marró, és a dir, amor interracial, el qual va espantar moltíssim a la discogràfica, que va obligar a Van, que en aquella època encara es deixava aconsellar, a canviar el color de la pell pel color dels ulls i així fer la cançó menys polèmica. Ai, quines èpoques, mare de Déu. Bueno, que aquesta lletra ho té tot, no? Fer l'amor a l'estadi de futbol al darrere, perdre's allí pel de fora amb la ràdio, ballant, cantant, notant el sol a la cara. És que és una d'aquelles cançons que la notes i t'alegra el dia. Només falta aquest final de la peça quan ell se la troba anys més tard i la troba tan bonica com sempre. A Hackensack, els Fountains of Wayne fan una espècie d'homenatge a la noia de Van Morrison, però amb un punt una mica més irònic. El protagonista és un noi d'un poble de mala mort, Hackensack, que es dirigeix amb una exnovieta que va tenir quan era molt, molt, molt, molt jove i que ara s'ha fet famosa. I mentre ella s'ha transformat en una estrella, surt per la tele, envoltada d'actrius i actors coneguts, ell encara treballa amb son pare, netejant cases i fent mudances. La cançó, per altra banda, és una meravella.

Hackensack. Què? És xula o no? És que és xulíssima aquesta cançó. Fountains of Wayne. No em cansaré mai de recomanar aquest disc. Welcome Interstate Managers. El títol és horrorós, eh? I la portada també. Però les cançons que hi ha a dintre... Buah, Stacy's Mom, Mexican Wine, Valley Winter Song... Pff, no n'hi ha ni una de dolenta. I mira que és un disc llarg, eh? Aquí estem avui, repassant primers amors a través de cançons plenes de nostàlgia i records dolços. I ara rebem amb tots els honors els Big Star, amb un Alex Chilton que recorda la seva nòvia de quan tenien 13 anys i lo difícil que era festejar-la per culpa del seu pare.

13, Alex Chilton demanant a la seva xicota de poder-la acompanyar a l'escola, d'amagat del pare d'ella, que sembla ser que no està molt content amb això de que s'hagi enamorat d'un pelut que toca la guitarra. El Ron Sexsmith, pelut, no ho és gaire, però també té un amor de col·legi a la qual no ha oblidat. Vivia al mateix carrer, es deia Amanda, però el que destacava més d'ella era que tenia el cabell de color panotxa.

Strawberry Blonde, aquestes píndoles pop plus quan perfectes que fan Ron Sexsmith amb una facilitat que és gairebé insultant. En aquest cas, recordant a una noia que va desaparèixer de la seva vida de manera tràgica degut a la mort de la seva mare i que molts anys més tard se la torna a trobar a un tramvia amb la seva filla i no pot evitar adonar-se'n de que ella i la seva mare tenen el mateix color de cabell. Ai, que m'estic posant tendret! Uf, i ara ve Billy Bragg, mare meva, Billy Bragg, tio. Quines lletres que fot aquest tio, eh? Tothom el reconeix com un poeta combatiu, reivindicació... Però quan parla de primers amors, és senzillament insuperable. Això és de Saturday Boy.

0: Mai oblidaré el primer dia que la vaig veure, aquell matí de setembre, fresc i brillant. La manera en què parlava i com li feien gràcia les meves bromes cada cop que s'acostava al meu pupitre. Ens vam asseure junts quan fèiem història i alguns dies fins i tot la portava a casa després. Un dia fins i tot vam ballar i encara guardo aquell record, dolç i suau. Sobretot quan passo per davant de casa seva i miro la seva finestra. Finalment, però, no vam arribar a ser res. Quan la trucava pel telèfon estava sempre a la banyera i em va fer falta un diccionari per entendre el significat de no correspost. Què? Són lletres increïbles o no? És que és brutal aquest home. Però no, és que n'hi ha una altra encara. Hi ha una versió que fa del Walk Away René, el clàssic, en què recita una història amb tanta delicadesa... Bueno, mira, saps què? La poso, tu.
1: She said it was just a figment of speech. And I said, you mean figure? And she said, no, figment. Because she could never imagine it happening. But it did. When we first met, I played the shy boy. And when she spoke to me for the first time, my nose began to bleed. She guessed the rest. The next day, we went on a bus ride to the ferry. And when nobody came to collect our fares, well, I knew then this was something special. I couldn't stop thinking about her, and every time I switched on the radio, there was somebody else singing a song about the two of us. It was just like being on a fast ride at the fun fair. The sort you want to get off because it's scary, and then as soon as you're off, you want to get straight back on again. But our love is strange, and you have to learn to take the crunchy with the smooth, I suppose. She began going out with Mr. Potato Head. It was when I saw her in the car park with his coat around her shoulders that I realised. I went home and thought about the two of them together until the bathwater went cold around me. I thought about her eyes and the curve of her breasts and about the point where their bodies met. I confronted her about it. I said, I'm the most illegible bachelor in town. And she said, yeah, that's why I can never understand any of those silly letters you sent me. And then one day it happened. She cut her hair and I stopped loving her.
0: El primer dia que la vaig conèixer em va sortir sang del nas. L'endemà, quan vam agafar l'autobús i el conductor no ens va demanar el bitllet, ens vam adonar que alguna cosa especial passava entre nosaltres. No podia parar de pensar en ella i cada cop que posava la ràdio hi havia un tio que cantava una cançó sobre nosaltres. Però l'amor és estrany. Un dia va començar a sortir amb el senyor Potato i quan els vaig veure plegats me'n vaig anar a casa, vaig fer una banyera fins que l'aigua es va tornar freda. Em vaig passar l'estona pensant en els seus ulls i en la corba dels seus pits i també en el punt on els nostres cossos es van trobar. I llavors un dia senzillament va passar. Ella es va tallar el cabell i jo vaig parar d'estimar-la. Buah! Posa'm una pausa, tio. Sí, ja sé que no toca, però és que necessito aire.
2: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert parlant de primers amors i primers desamors també, com a l'Alison. Aquesta noia amb qui Elvis Costello va tenir una relació curta i que es troba anys més tard en una festa i mirant-la només durant uns segons se n'adona de que ella no és feliç i ell mai tornarà a tenir-la.

Allison, la gran balada de Elvis Costello, que si no la he cantada mil vegades, no l'he cantada cap, com m'agrada. A més, té conya, perquè el Costello, en aquesta època, als inicis, totes les seves lletres estaven, eren un pèl misògines, misàntropes, com amb molta mala llet, molta ràbia, i de sobte hi havia aquest punt de tendresa en aquesta peça que et descol·locava absolutament. Un bon hereu de Costello és Jarvis Cocker, sobretot a l'hora de fer lletres i barrejar ironia, sensibilitat i una gran dosi d'observació. Sobretot perquè tant l'un com l'altre són els poetes dels Pagafantes, no? Dels que mai lligàvem i ens havíem de conformar amb tenir amors platònics. En aquest cas, al disco 2000, en Jarvis parla de la Dèbora, companya de classe, i de la promesa que es van fer un dia en que quan arribés l'any 2000 es truquessin i si encara no estaven aparellats, decidir viure junts per sempre.

Disco 2000, una de les peces més recordades del Different Class, el disc més exitós del grup de Jarvis Cocker, que ara ha tingut un retorn esperadíssim i molt feliç, perquè, francament, tots aquests grups del Britpop, tu, quan es tornen a reivindicar, tenen com una rebuda entusiasta que fa 10 anys hagués sigut difícil d'imaginar. Arriba ara Ben Folds, i Ben Folds són paraules majores, també, eh? Si més no, perquè també és un lletrista absolutament extraordinari. En aquesta peça que escoltarem, parla d'una tal Christine, que és una companya de classe de quan estaven a setè de primària, vaja, de una companya d'ESO, com si diguéssim, d'acord? Una tia riallera, que s'ho passava molt bé, però que resulta que amb els anys ha vinagrat el seu caràcter. Que com ho sap el Ben Folds? Doncs perquè aquesta Christine no para d'enviar-li mails conspiranoics d'aquests que fan servir els magues que ens empodeguen el món d'avui en dia, no? Bueno, millor que ens ho expliqui el Ben.

Sí, Cristina, he rebut els mails aquests darrers 2 anys, un cada dia, i senzillament no et contesto perquè no sé què dir-te. La ràbia, les majúscules, la pseudociència, les faltes d'ortografia, que suposo que són a propòsit perquè vam anar a una escola bona, Cristina. De debò, et trobes bé? Perquè aquest món pot ser bonic, també. De fet, la vida és curta, trista i també preciosa. Per què no t'ho planteges? Ah, Christine from 7th grade, Ben Folds, en un cel obert que ret homenatge als nostres primers amors, aquells que, malgrat el temps, encara portem a la memòria de manera permanent. I no cal que siguin amors feliços, també poden ser d'aquells incomplerts o que et deixen un mal regust de boca.

Els Blue Rodeo. I aquesta cançó en què el protagonista truca a la seva ex de fa 1000 anys demanant-li perdó per totes les coses que va fer malament. I és que quan ets jove encara no saps estimar. Ep, però aquells temps de mirades amagades a la classe, quan et senties el rei, aquests no te'ls pot treure ningú.

Vinga, va, seguim amb aquest programa d'avui ple de nostàlgia i d'amors primerencs. I ho fem amb un d'aquests grups que, malauradament, ha quedat en l'oblit dins el que és la història del pop espanyol. I quan dic malauradament, em refereixo a que quan van sortir eren la gran esperança blanca del que es deia la nueva ola madrilenya. És a dir, més enllà de Secretos, Nacha Pop, Alaska i Pegamoides, els mateixos Radio Futura, tothom tenia claríssim que el grup bandera i el que tenia un futur més prometedor eren els Mamà. I ho tenien clar perquè el José María Granados era un d'aquests compositors que feia cançons de pop químicament pur. Tenia una gràcia especial a l'hora de treure's de la butxaca tornades enganxoses que se quedaven aferrades al cor i al cervell, però a més amb una qualitat contrastada. Malauradament els Mamà, però, van tenir un greu problema en forma d'una sola paraula, el productor. No van acabar de fer una bona tria i el seu primer disc estava clarament subproduït, sonava a maqueta rància i no feia justícia a cap dels seus clàssics. El segon encara va ser pitjor perquè el va agafar per banda ni més ni menys que el Luis Cobos, Sinem. L'ínclit Luis Cobos va decidir també fer produccions de pop i el que va fer amb el disc de Mamà era digne d'enviar-lo a Guantánamo durant una bona temporada. Sons artificiosos, bateries Simmons, sintetitzadors, és a dir, el contrari del que era la personalitat intrínseca d'aquest grup. De totes maneres, però, hi ha peces que ni tan sols el pitjor productor pot fer malbé. I una d'aquestes és aquesta en què el protagonista, el bo del José María, agafa el metro de Madrid i es troba una antiga nòvia amb la qual fa 10 anys van aprendre les primeres lletres de l'alfabet de l'amor. Això es diu Hora punta en el metro. Va!

Els mamà i alhora apunta en el metro, en aquest cel obert que ja arriba al final del programa d'avui, però que té temps per deixar que Bruce Springsteen ens parli de la seva història d'amor amb la Rosalita, quan eren dos marrecs i els pares d'ella la tancaven a casa perquè no volien de cap de les maneres que sortís amb un músic. Amb aquesta peça del The Wild, The Innocent and the East Street Shuffle, una d'aquelles en què encara es nota un toc latino o Tex-Mex que desapareixeria de la East Street Band poc després, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Coig, control i muntatge, Núria Serena, documentació, Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Avui començarem el programa d'una manera així una mica mística, sobre la sintonia de KTFM, evidentment, amb un programa en el que avui el protagonisme a l'aparador serà per als Pulp. Han fet un àlbum de retorn després de 20 i pico anys sense publicar res de nou. La banda de Jervis Cocker ha fet un disc realment sensacional i avui el repassarem una miqueta a l'aparador del programa. I us deia que començarem una mica místics, per exemple, amb aquesta cançó que es diu Against the Dying of the Light, de José González, que és d'un últim single que acaba de publicar, un home que estarà de gira més a més aquest any i que crec que el podrem veure en directe en algun que altre escenari d'aquí de Terres Catalanes. I un altre que ha publicat també un senzill amb una mateixa cançó reinterpretada 3 vegades, una versió en directe, una versió en acústic i una versió que és la normal. Jo us poso la normal, és llarga, però em sembla sensacional. Estic parlant de Leif Bolebeck i això es diu Rest.

Una bona fumada aquí, Leif Bolebeck, un tipus que està acostumat a fer coses meravelloses, o ens té acostumats a fer coses meravelloses, i que és, a més d'aquests homes que li hem seguit la pista des de fa molt de temps, i en aquest últim single s'ha deixat anar absolutament. Ja us he dit jo que aniria la cosa de misticisme avui, en aquest principi de programa. A mi m'agrada aquesta llibertat creativa i deixar-se anar, i si una cançó ha de fer 8 minuts perquè necessito expressar les coses en 8 minuts, doncs ho faig així i avall, sense demanar permís a ningú. I una mica en aquest sentit va també la propera proposta que us poso sobre la taula. Es diu Reb Fontaine, és una cantant nascuda a San Francisco, però ella viu des de ben petita a Nova Zelanda. Filla d'uns pares molt hippies, que jo crec que li han marcat en certa manera. Aquí hi ha dues coses. Tens uns pares hippies, pots acabar a fatxa o seguir-los la pista. O sigui, o vas a total el contrari o els hi segueixes la pista al cap dels anys. I Reb Fontaine ha seguit una mica la pista.

aquestes crescudes acostumen a ser molt motivants. Aquesta cançó es diu Memorial i és la que tanca aquest últim àlbum de Red Fountain, que es diu How Love Bends. En alguna llista l'he vist, hi ha, no sé si el seguiu per Instagram, una parella que crec que són pare i fill japonesos, que tenen una col·lecció de discos descomunals i que sempre estan recomanant música, amb uns prestatges així molt, molt curiosos que tenen, que es poden baixar els vinils i els ensenyen de cara. Una cosa molt curiosa, ara no tinc aquí la referència, i tampoc no recomanaria jo així influencers, que no m'agrada fer-ho, però crec que aquests dos tipus recomanaven aquest àlbum i el vaig descobrir per aquí. Es diu Red Fountain, des de Nova Zelanda, i ara fem viatge llarguíssim perquè ens anem fins a Reykjavik, la capital d'Islàndia. D'allà és Olof Arnalds.

Són uns quants d'artistes islandesos que estan defensant les seves carreres en islandès, cantant en islandès, i això és una de les coses a aplaudir, perquè evidentment, mireu si és difícil fer un català dir que et degar l'exportació, eh? El producte interior en català està funcionant com un tro, però exportar-ho després ja és una cosa més complicada. Doncs imagineu-vos fer-ho en islandès. Tot i així, és una sonoritat diferent, amb una veu aguda, aguda, aguda, que...

On té la sensació que al principi estava com calmada i al final va emprenyant-se, no? Amb el desenvolupament d'aquesta cançó Something of a Summer d'Emma Pollock de l'últim àlbum Behind the Night to Take Hold, que estarà presentant en el concert Delicatessen del proper dia 17, és un dimarts de febrer, a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. De moment us ho dic perquè us apunteu a l'agenda, perquè encara no hem posat les invitacions a la pàgina web, però vaja, que ho tindrem de seguida. A mi em ve molt de gust començar aquest any amb una dona, més a més, que també el seu àlbum ha estat destacat en moltes de les llistes del millor del passat 2025. I aquest disc surt a gairebé totes, i en moltes com a número 1. No sé si el número 1 o no, a mi se'm fa impossible dir quin és el millor disc de la temporada per el que fa a nivell internacional, perquè s'han publicat tantíssimes coses i tantes que segurament se'ns han escapat que se'm fa impossible. Ara, aquest nou disc de Pulp a mi em sembla una meravella.

Doncs un retorn esperat, perquè feia 24 anys que Pulp no feien res enregistrat, no publicaven cançons noves. Sí que sabíem que Jarvis Cocker i companyia estaven en planíssima forma, ja que els havíem vist fa dos anys, crec que va ser el Primavera Sound, i van fer un concert memorable, i la veritat és que doncs l'espera ha valgut la pena, ja sé que és un tòpic. Es diu Mor, el nou àlbum de Pulp, una d'aquelles bandes doncs que possiblement va anar una mica al marge d'aquest aquelles batalles establertes entre els Oasis, els Blur, però per mi una de les bandes referencials, sense cap mena de dubte, d'aquest moviment pop britànic que tants anys i tantes alegries porta donant-nos. Això es deia Grown Ups, la primera de les tres cançons que escoltareu d'aquest nou treball dels Pulp, la segona es diu Slow Jam.

Hi ha hagut dos bons retorns de bandes britàniques, diguem que ofertes amb cos i ànima al món del pop, com són el Sweat, que també ha fet un àlbum extraordinari, i els Pulp. Us he triat tres cançons, la primera Grown Ups, que era així com de les més energètiques. Hi ha una primera part molt energètica, sembla com que el disc es va desinflant en quant a energia, però no en quant a qualitat, perquè les cançons com aquest Slow Jam són una mica un pas cap a un final molt més tranquil. I la veritat és que es mostren igual d'atractius quan estan a dalt rítmicament que quan es mostren molt més calmats, com amb aquesta última cançó que escoltareu ara. Al costat de Chilly González, això es diu The Hymn of the North.

Doncs ja veieu, tant se val que sigui mostrant-se de manera tranquil·la que de manera més esverada en tots els terrenys es belluguen a les mil meravelles, els Pulp, amb aquest nou àlbum que es diu Mort Retorn després de 24 anys de silenci discogràfic. I avui se'ns ha parat molt ràpid el temps, entre altres coses les cançons eren llargues, també ho eren les de Pulp, que superen gairebé totes els 5 minuts, i això és una demostració també de poder, de dir si els necessito, els utilitzo. Aquesta és més curta, ja no ho single del 50% dels Dinosaurs Junior, que ja sabeu que de tant en tant fan coses en solitari. Un dels més prolífics en aquest sentit és Jay Mastis, que de moment ha publicat dos singles. El nou es diu Say It Amon.

Doncs al marge dels Dinosaurs Junior, el senyor Seix Mastis es mostra sempre una miqueta més calmadet, tot i que tant en tant també li posa energia a la cosa. Això es deia Say It Out, que és, com us comentava, una de les cançons d'avançament, esperem, del que sigui nou àlbum de Seix Mastis en solitari. I estem arribant al punt final avui d'aquest Delicatessen, Delicatessen que ha començat místic i ha acabat una miqueta més rockero, i així acabarem també amb música de Tyler Childers. Gràcies per ser-hi, com sempre. Aviat us avisaré de com podeu aconseguir ja les entrades pel concert d'Emma Pollock del dia 17 de febrer, però de moment apunteu a llista. I gràcies per ser-hi, per fer-nos costat, i sigueu molt exigents amb la bona música. Demà hi tornem a la mateixa hora.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: baby, I'm tired.
1: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2% de vostè.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't.
4: Beautiful addiction.
3: ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.